Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: L'estil mediterrani. Si es pot del moment, escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Ràdio Lloret.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia. Al càmping Les Dunes, l'Hostal La Gavina i Cuina Pirinenca distingits ahir a Lloret en els Premis G de Turisme.

0: El Patronat de Turisme Costa Brava Girona ha lliurat a Lloret de Mar els Premis Gir de Turisme aquest dijous. Entre els guardonats destaquen el càmping Les Dunes de Sant Pere Pescador per la seva trajectòria i aposta per la innovació i la sostenibilitat. L'hostal La Gavina de S'Agaró per la seva contribució històrica a la projecció de la Costa Brava i l'Associació Cuina Pirinenca de la Cerdanya per la promoció de la gastronomia de muntanya. També s'ha reconegut a títol pòstum la trajectòria professional de Josep Capellà i Hereu. En les categories de comunicació turística, els premis han distingit treballs publicats a la revista alemanya Brigitte, al diari Ara, al Financial Times i al suplement T Magazine del New York Times. En uns minuts, ampliarem la informació sobre aquests premis atorgats ahir al vespre en el Teatre de Lloret de Mar. És el nostre tema de portada d'avui divendres, dia 12 de juny. Molt bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts al Bon Dia, Bona Hora de la Ràdio de Lloret de Mar. Anem amb altres titulars del dia, els avancem amb el nostre company Josep Altafulla. Josep, bon dia.
1: Bon dia, Rosa. Més reconeixements. 6 empreses de Lloret han estat reconegudes pel seu compromís amb el català. Són els hotels Anabel i Acapulco, les agències Tastets de Mont, Mar Mirada i Traveltec, així com el Golf Lloret. També entrevistarem a la regidora d'Urbanisme, Míriam Rodríguez, perquè ens doni els detalls amb els quals Lloret de Mar vol recuperar la imatge del nucli antic i altres barris, amb ajuts per rehabilitar façanes. Escoltarem uns quants alumnes de Lloret en acabar la selectivitat. Sabrem quines sensacions tenen en superar les proves d'accés a la universitat. També repassarem l'agenda del cap de setmana marcada per aquesta 13a Fira dels Americanos. I sense oblidar el concert d'Helena Gadel avui a l'amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, un torneig de futbol amb 130 equips, 2 visites teatralitzades, la postulació del càncer per recaptar fons o bé les funcions de fi de curs de les aules de teatre per adults. Un cap de setmana intens.
0: Com és habitual a Lloret de Mar, en què no es para. Com sempre, també repassarem els titulars del dia, les portades dels diaris i sabrem amb tot detall la previsió del temps, important, com diem, a les portes d'un cap de setmana intens, amb moltes activitats, especialment la Fira dels Americanos. Volem saber, doncs, el temps que ha de fer tant avui com dissabte i diumenge. Amb tota aquesta informació, amb aquesta portada, donem pas al Bon Dia, Bona Hora, que fem possible amb Moisès García, Maria, Joan Comartí, Josep Altafulla i qui us parla, Rosa Giralda.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: 8 i 3 minuts del matí, moment de parlar de la previsió del temps, i això és parlar avui, el cap de setmana, de calor intensa. Escoltem la crònica d'en Xavi Segura. Bon dia.
1: Bon dia. A partir d'avui les temperatures s'enfilaran amb ganes, per tant calcem-nos perquè tornarà la calor de ple estiu, avançada per les dates, evidentment, i avui ja es poden assolir els 27 o 28 graus puntualment aquí a Lloret, sobretot cap a l'interior de la població, fresca encara a primeres hores i menys de cara a últimes hores. I atenció, perquè al cap de setmana tocarem sostre i es poden arribar a fregar o assolir els 30 graus, sobretot, insistim, cap a l'interior de Lloret, no tant arran de mar, aquí a la zona de la selva marítima, calor, diguéssim, canicular, que superarà els 35 graus a les zones més càlides de l'interior, sobretot cap a Ponent i la vall de l'Ebre. Tant toca suar i de valent, i les nits també seran molt suaus en alguns trams costaners, fins i tot es registraran mínimes tropicals, especialment en zones densament poblades, com ara l'àrea de Barcelona. I la setmana que ve no es veu un final clar d'aquesta situació, continuarem sota els efectes d'una massa d'aire càlid provinent del nord de l'Àfrica, també amb més pols en suspensió, que augmentarà a partir d'aquest mateix cap de setmana, i les temperatures es mantindran altes per les dates, per tant, calor, plenament estiuenca, que té corda i per dies, i tot plegat amb molta calma. Aquest anticicló garantirà sol, estabilitat durant moltes jornades aquí a Lloret, però si anem al Pirineu, atenció, perquè a partir de diumenge sí que reapareixeran alguns xàfecs de tarda.
0: Moltes gràcies, Xavi Segura, per tota aquesta informació. La complementem amb les dades que tenim ara mateix a Lloret de Mar. La temperatura és de 18 graus en aquests moments i la humitat se situa al 77%.

0: Avancem amb més continguts, 8 i 6 minuts del matí. Avui és divendres, és 12 de juny. Repassem portada, Josep.
1: Primeres planes dels diaris, que és el que diuen avui, com ens aixequem informativament parlant. Avui, a nivell comarcal, només tenim el diari de Girona, el qual ara repassem la seva primera plana. En grans titulars, diu aquest rotatiu, Girona és el territori on més creixen els grups públics d'I3. És la informació que destaca aquest rotatiu al diari de Girona, però també hi ha imatge en primera plana per les distincions a l'excel·lència turística, els Premis GIR. En bateria de titulars, en seguretat, treballadors de la grua de Girona denuncien robatoris al dipòsit municipal. En economia, una empresa britànica pagarà 6,5 milions per la planta de Domo a Planes. Memòria històrica, Banyoles té 194 símbols franquistes, la xifra més alta de tot Catalunya. I en salut, una gironina perd una beca internacional per una malaltia. A peu de plana i en esports, una empresa gironina posa la gespa a l'estadi on arrenca el Mundial. Són les informacions que avui destaca en primera plana Diari de Girona. La resta de premsa escrita i de caire generalista, doncs, es mou entre l'economia i l'esport. El Mundo. El Banc Central Europeu alerta de l'asfíxia de les famílies per l'energia i els aliments. I també es fa ressò que el Papa diu que els migrants no són xifres, són persones amb somnis. Diari El País. El peritatge valora entorn a 1,3 milions les joies de Zapatero. També llegim que la jutge autoritza a Luco rastrejar els comptes del promès d'Ayuso i imatge per l'estrena del Mundial de Futbol a Mèxic. A La Vanguardia, el Papa reprèn amb duresa a Europa pel tracte als migrants. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès al 2,25% i preveu una inflació elevada en el 2027. I també imatge pel Mundial de Futbol, Mèxic es reafirma en l'obertura del Mundial. La Razón, imatge pel 75è aniversari del Premi Planeta, amb el titular Una societat que llegeix és una societat millor. I també llegim que un papa advocat de l'immigrant a Arginegin, a les Canàries. El periòdico de Catalunya destaca que Salut també expedienta a Vall d'Hebron pel nadó maltractat, pel cas d'aquest nadó maltractat. Imatge per Mèxic que obre la Festa Mundial del Futbol. I també el Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès després de 3 anys. Finalment, a l'ABC, imatge un dia més del Papa, en aquest cas beneint un immigrant. I a peu de plana, Leire Díez es va reunir diverses vegades amb Ábalos per evitar que perjudiqués a Sánchez.
0: Doncs gràcies, Josep, per aquest repàs de portades. El que fem ara és mirar al portal de notícies del 3cat Info, on hi llegim que la Unió Europea més tancada a la immigració, claus del pacte d'asil que entra en vigor. La nova normativa consolida el gir cap a una política migratòria de la Unió Europea més restrictiva amb més control de sol·licitants, quotes de repartiment i, en el futur, la creació de centres de deportació a tercers països. Donald Trump parla d'un gran acord amb l'Iran que potser, diu, es firma a Europa, però Teheran ho refreda. L'Iran nega que hagi pres una decisió final sobre l'acord, però Trump suggereix que el líder suprem l'ha aprovat. En economia, el Banc Central Europeu encareix els tipus d'interès fins al 2,25% en pes per la guerra a l'Iran. L'encariment del preu del diner que impactarà a les hipoteques vol frenar la inflació disparada per la pujada de preus de l'energia arran de la guerra a l'Iran. Més qüestions, SpaceX valdrà més que tot l'IBEX 35. L'empresa d'Elon Musk debuta a borsa amb una valoració rècord. SpaceX farà història sortint a cotitzar per recaptar 75.000 milions de dòlars. Una xifra rècord, però la majoria d'analistes veuen riscos en la valoració de la companyia. I per acabar, el Niño ja és aquí. Els científics preveuen que s'intensifiqui a finals d'any. L'Agència Meteorològica dels Estats Units preveu que aquest fenomen es potenciï a finals del 2026 i que sigui un dels més forts del registre històric.
2: Els diaris parlen de Lloret.
0: Avui trobem una referència, és el diari de Girona, a la pàgina 8, en què diu els Premis GIR reconeixen el càmping Les Dunes i l'hostal La Gavina han estat atorgats aquest dijous al vespre en el Teatre de Lloret de Mar. Ho explicarem d'aquí a uns moments. abans el bon dia, bona hora.
3: Nova Ràdio Lloret.
4: Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
5: Cartelleria digital de Víctor So. El canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So. Ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
6: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
7: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
8: Aquest mes de juny, viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 12 de juny, Helena Gadel, i el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu.
9: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a 3w.lloret.cat/americanosLloret.
10: Estàs escoltant Nova Ràdio Lloret.
2: Bon dia, bona hora.
0: Vuit i 14 minuts del matí, donem pas a la primera...

0: Sunyer, l'establiment ha estat distingit per la seva aposta continuada per la innovació i la sostenibilitat, així com pel paper que ha jugat en l'impuls del turisme a la Costa Brava.
1: El Premi Josep Pujol i Aulí ha recaigut a títol pòstum en Josep Capellà i Hereu en reconeixement a la seva trajectòria professional i a la seva contribució estratègica al sector turístic gironí.
0: Per la seva banda, l'hostal La Gavina de S'Agaró ha rebut el Premi Jordi Comas i Matamarla per la seva trajectòria empresarial gairebé centenària i per la seva contribució a la projecció internacional de la marca Costa Brava.
1: L'Associació Cuina Pirinenca de Cerdanya ha estat distingida amb el Premi Juli Soler i Lobo, que posa en valor la tasca dels restauradors de l'entitat en la promoció de la cuina de muntanya, els productes de proximitat i la identitat gastronòmica de la comarca.
0: Els premis i també han distingit treballs periodístics i de divulgació turística. En aquesta edició s'han presentat 42 candidatures a diferents idiomes. Són guardons o són els guardons considerats els més ben dotats econòmicament de l'Estat, amb 12.000 euros repartits entre les diferents categories.
1: La periodista alemanya Nicole Schmidt ha guanyat el premi a la millor projecció dels valors i atractius turístics del Pirineu i la Costa Brava pel reportatge L'aroma de les muntanyes i el mar, publicat a la revista Brigitte.
0: La periodista catalana Trinitat Gilbert ha estat reconeguda amb el premi al contingut més original i innovador per una sèrie de 7 articles publicats al diari Ara, el 2025, dedicats a la divulgació de la gastronomia local a través d'històries i projectes personals.
1: El premi a la millor experiència turística ha estat per a la periodista britànica Kate Maxwell pels reportatges Retirs rústics a l'Empordà, publicat al Financial Times, i La costa espanyola que et fa somiar, el suplement T Magazine de The New York Times.
0: Finalment, Pierre i Míriam Cabon han rebut el premi a la millor proposta en turisme sostenible per al contingut del blog Willet World, dedicat a promoure experiències de viatge accessibles per a tothom, especialment a través de la sèrie La Catalunya Accessible en cadira de rodes, paradís accessible entre terra i mar.
1: La gala celebrada al Teatre de Lloret de Mar ha comptat amb l'actuació de la Black Music Big Band i la projecció d'un vídeo commemoratiu dels 20 anys d'història dels Premis GIF.
2: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
0: I d'un reconeixement a un altre, 6 empreses de Lloret de Mar han estat distingides amb l'acreditació d'empresa lingüísticament responsable, un reconeixement que certifica el compromís amb l'ús i la promoció del català.
1: Les empreses acreditades són els hotels Anabel i Acapulco, les agències Tastets de Mont, Mar Mirada i Traveltech i el complex esportiu Golf Lloret.
0: El reconeixement s'ha atorgat aquest dijous a l'Ajuntament després de superar una auditoria lingüística impulsada per l'Oficina de Català i amb la col·laboració de Lloret Turisme. Donem pas a Cesca Cornellà, directora de l'oficina.
3: Un client, un usuari d'un servei, que sigui catalanoparlant, que sigui del territori, valora segur que aquests serveis siguin oferts en català.
1: La iniciativa forma part del projecte del Consorci per a la Normalització Lingüística, que té com a objectiu fomentar la incorporació i la presència del català en el teixit empresarial, especialment en sectors vinculats al turisme i als serveis. Escoltem Núria Carol, de l'agència Tastets de Mont.
4: Jo em comunico sempre en català a tothom que entra per la porta. Una altra cosa és que si després són anglesos, puc canviar l'anglès perquè sortosament doncs no coneixem un sol idioma, sinó que en coneixem molt. Des de les xarxes socials, doncs fer-ho tot en català, les factures, la facturació de l'empresa doncs també es fa en llengua catalana.
0: L'auditoria avalar aspectes relacionats amb l'ús de la llengua, com ara la retolació dels establiments, l'atenció als clients, la documentació escrita als contractes, als webs corporatius, les xarxes socials i també el marxandatge. Escoltem ara Ariadna Pallàs, del Golf Lloret.
5: Tenim un grup on estan tots els abonats que, en primer lloc, quan vaig començar a escriure totes les notícies o les coses que els podien afectar, ho posava en 3 idiomes. I va arribar un moment que vam pensar, no, jo ho poso en català, qui no ho entén ho pot traduir, qui no farà l'esforç de fer-ho, i és un esforç tant per nosaltres com d'atendre sempre en català com dels altres d'intentar aprendre la llengua.
0: L'objectiu és afavorir una millora contínua de la qualitat lingüística i reforçar la presència del català en l'activitat econòmica local. En aquest cas, escoltem Joan Gallart, de l'hotel Anabel.
6: Tota la gestió interna és en català, som a Catalunya, llavors sempre intentem donar l'idioma de la terra, no? El primer. Normalment també tenim molta gent que ho agraeix, catalans, francesos del sud, que es veuen identificats.
0: Damià Font, de l'hotel Acapulco i de l'empresa Mar Mirada.
7: Considerem que el català és un actiu que és molt important,

0: i estem evidentment en una població turística on tenim públics de, a vegades contem de pics de 20-30 nacionalitats diferents a l'hotel, però tenim també molt públic, diguéssim, la nostra clientela, molta gent de Barcelona, molta gent nacional de Catalunya. Llavors també creiem que la llengua la potenciem de cara als clients, però també internament.
1: L'Ajuntament destaca que amb aquesta iniciativa es vol contribuir a consolidar el català com una eina de cohesió. Escoltem Adrià Lamelas, alcalde de Lloret.
2: I una eina imprescindible per incloure, diguem, de tota la gent també nouvinguda que pugui vindre i que pugui fer el català també la seva eina diària per disfrutar i per participar dintre de la cultura i el dia a dia de Lloret.
3: El programa que prové de la Garrotxa i ara s'ha estès a Lloret està obert a noves incorporacions.
1: Les empreses interessades poden contactar amb l'Oficina de Català a través del correu lloret@cpnl.cat.
4: Bon dia, bona hora.
3: Vuit i 21 minuts del matí. Canviem de qüestió. Lloret de Mar vol recuperar la imatge del nucli antic i altres barris amb ajuts per rehabilitar les façanes. Les que estiguin deteriorades pel pas dels anys o afectades per actes vandàlics podran optar a una nova línia d'ajuts que impulsa l'Ajuntament.
1: La iniciativa se centra en el centre de la vila com nucli antic, Pescadors i les Tres Creus. La mesura busca incentivar la renovació d'edificis residencials amb més de 30 anys d'antiguitat, una problemàtica que afecta nombroses finques dels barris més antics de Lloret.
3: Les subvencions permetran finançar treballs de pintura, sanejament, reparació d'elements deteriorats, eliminació de grafits o la canalització de cablejat visible a les façanes.
1: La convocatòria exclou els hotels i els blocs d'apartaments turístics i va destinada a actuacions vinculades a la conservació i rehabilitació de façanes, no pas a obres noves o ampliacions.
3: L'Ajuntament ja ha començat a informar els residents sobre els requisits i el funcionament d'aquests ajuts amb diverses reunions informatives, l'última ahir a la tarda.
1: La iniciativa té com a objectiu millorar la imatge urbana i reforçar la seguretat dels elements exteriors dels immobles del centre de Lloret.
3: Parlem amb la regidora d'Urbanisme, que és Míriam Rodríguez. Míriam, molt bon dia.
5: Bon dia.
3: D'entrada, quina finalitat tenen aquests ajuts?
5: Doncs bé, tenen, és una aposta, no?, per revitalitzar i per dignificar aquests barris històrics de Lloret, com són el nucli antic, el barri de les Tres Creus i dels Pescadors. I el que es vol és acompanyar els propietaris en la conservació d'aquests dels edificis, no? Però i sobretot transformar l'espai urbà, millorar la imatge d'aquests barris, perquè quan una façana està rehabilitada no només es millora aquest edifici, sinó que també millora tot el carrer i, per tant, beneficia el conjunt del veïnat.
3: Entenem que un objectiu clar és poder ajudar o donar un cop de mà a aquests propietaris que no fan actuacions de manteniment per motius econòmics.
5: Sí, sovint ens trobem edificis que necessiten actuacions de manteniment, però que els propietaris doncs, tenen, no?, aquestes dificultats per assumir-ne el cost. Llavors, com a administració, hem d'estar al seu costat, hem de facilitar que aquestes obres es puguin fer, i per això hem flexibilitat aquesta ordenança, hem ampliat l'àmbit d'actuació, perquè no volem que cap propietari deixi de rehabilitar la seva façana perquè no pugui afrontar tot el que és la inversió. No?
3: Uh-huh. Míriam, explica'ns com funcionen aquestes subvencions en tema de pressupost.
5: Doncs hem volgut crear un sistema que sigui senzill, que sigui accessible. Llavors els propietaris executen les obres de rehabilitació i presenten el que és la documentació corresponent i poden obtenir aquesta subvenció que pot arribar fins a un 50% d'aquest cost de l'actuació. Llavors hem ampliat el tipus de pressubvencionables perquè aquestes ajudes s'adaptin doncs, millor a les necessitats que són reals dels edificis.
3: I els propietaris que tinguin edificis i que estiguin interessats, com ho poden demanar?
5: Bé, ho hem volgut posar fàcil, llavors els propietaris només s'han d'adreçar a l'Ajuntament, tramitar la llicència o la comunicació corresponent i llavors presentar la documentació que requerim una vegada que es finalitzin les obres. Llavors aquesta documentació, com dic, l'hem simplificat al màxim, només demanem la factura de l'obra que hagin fet i les fotografies d'aquestes actuacions i després sí que hi ha algun paper més que sí que estem obligats a demanar perquè ho diu la llei de subvencions i tenen un termini de 9 mesos des de que tenen la llicència per poder fer les obres i demanar la subvenció. Però jo vull dir que des d'aquí que els veïns i veïnes no s'espantin, que la burocràcia no els atiri enrere, perquè des dels serveis municipals també s'ofereix aquest assessorament perquè els veïns puguin tramitar correctament la seva petició i perquè ningú deixi de demanar l'ajut per manca d'informació o per dificultats administratives.
3: Entenem que això pot com tu dius, Míriam, pot més que espantar, que es pot fer una mica com gros, no?, tot plegat i que cal ajudar.
5: Sí, normalment quan veus una subvenció i veus tot el que et demanen, penses, doncs mira, no val ni la pena, però que no sigui així, que vinguin a demanar ajuda, que estem per ajudar-los i que realment és senzill.
3: I Míriam, si tot això funciona, si els resultats són positius, la idea és ampliar aquest programa en altres barris de Lloret?
5: Sí, la nostra prioritat ara és consolidar en aquests tres barris, com són Nucli Antic, Tres Creus i Pescadors, però evidentment si l'experiència és positiva i els resultats són els que esperem, doncs estudiarem noves ampliacions, no? La nostra visió és molt clara, que és que volem un Lloret més cuidat, més atractiu i amb uns barris que siguin uns espais agradables per viure-hi.
3: I més enllà de tota aquesta millora estètica, quin impacte espera que tingui aquest pla en el patrimoni urbà i en la qualitat de vida de residents?
5: Jo crec que això és l'aspecte que és més important, no? Perquè no estem parlant només de pintar façanes, estem parlant de recuperar un patrimoni, de reforçar la identitat dels nostres barris i també de generar un orgull de pertinença. Uns carrers més cuidats transmeten seguretat, afavoreixen la convivència i també contribueixen, no?, a dinamitzar l'activitat econòmica i social. Llavors, en definitiva, estan invertint en qualitat de vida de veïns i en la imatge del Lloret que volem construir entre tots.
3: Doncs recollim tota aquesta informació. Míriam Rodríguez, regidora d'Urbanisme, gràcies per atendre'ns i bon dia.
5: Bon dia.
4: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
3: Les 8 i 26 minuts del matí, les proves d'accés a la universitat han arribat aquest dijous al final, després de 3 dies d'exàmens. A Lloret de Mar, un total de 121 estudiants del Coll i Roders, Roca Grossa i de la Immaculada Concepció s'han presentat enguany a la selectivitat amb l'objectiu d'accedir a estudis universitaris.
1: Un cop ha passat el tràngol, les sensacions són majoritàriament positives, tot i que alguns alumnes destaquen la complexitat de l'examen de matemàtiques. Donem pas a dos estudiants de l'Institut Coll i Roders.
6: El nivell general dels exàmens doncs bastant assequible per poder aprovar-los i treure nota, però en canvi l'examen de matemàtiques ha sigut molt més llarg de l'esperat, bastant estranyes la forma com estaven fetes les preguntes i en general bastant bé les sensacions de la selectivitat, excepte aquest examen de matemàtiques que ha sigut bastant més difícil de l'esperat.
7: Sí, l'examen de matemàtiques normalment es fa un exercici més rebuscat, més complicat, i la resta doncs, són exercicis normals. En aquest eren tot exercicis rebuscats, superllargs, amb mínim 3 apartats cada un, i bueno, a tothom se'ns ha complicat molt i vam sortir tots destrossats de mates. La resta d'exàmens, doncs, bé, normal, alguns més fàcils, però en general tot el de mates és l'única cosa que hem de queixar-nos.
3: El coneixement del funcionament de la prova i la pràctica són factors tranquil·litzadors. Un cop davant de l'examen, la confiança en la preparació rebuda en el batxillerat torna als alumnes. Així ho expliquen uns quants alumnes, en aquest cas de la Immaculada Concepció.
8: Doncs jo crec que amb totes les modificacions i tots els canvis d'exàmens que han fet, s'han posat un nivell prou assequible i s'han comportat prou perquè tots podem fer l'examen amb el que hem treballat durant els 2 anys de batxillerat.
9: I bueno, per la part dels nervis sí que és veritat que sempre hi són i que si no els controles et poden jugar una mala passada, però si confies en tot el treball que portem fent, ja és com ha dit la meva companya, ja és assequible.
8: Exacte, jo per exemple al principi estava molt nerviosa, però un cop veus com funcionen tots els exàmens i tot, doncs t'hi vas acostumant i ara estem al tercer dia i estic molt més tranquil·la sense que em juguin els nervis entremig.
1: Els estudiants coincideixen a destacar l'alleujament que suposa haver deixat enrere unes proves que marquen el seu futur acadèmic. La selectivitat suposa una muntanya russa de nervis, optimisme i a vegades negativitat.
3: Ara doncs els exàmens ja han acabat, alguns estudiants estan pendents de les notes i altres de poder fer vacances. Escoltem unes alumnes del Coll i Roders.
10: Al principi donen els exàmens molts de nervis, la veritat, però anar fent a poc i ara alguns exàmens han sortit millor que els altres, però contenta d'haver acabat, la veritat.
11: Sí, la veritat que són dies complicats, dies de molt d'estrès, però, bueno, el que diu la Paula, molt contentes d'haver acabat ja i amb ganes de començar l'estiu.
1: Donem pas a un parell d'alumnes de l'Institut de Roca Grossa.
12: Acabo d'acabar l'examen de català, ja no tinc cap examen més de la selectivitat, ja he acabat la selectivitat, i m'ha semblat que la fase general era bastant fàcil. L'examen de castellà i de català ha sigut un regal, tot i que català m'esperava que sortís un poema i ha sortit un text narratiu, un conte. L'únic que a anglès sí que s'han passat una miqueta amb un listening que no s'entenia gaire, i després a les fases específiques he fet matemàtiques, que ha anat molt malament, perquè eren 4 exercicis amb 3 apartats i no hi donava pas temps per poder plantejar-ho tot, i hi havia exercicis una mica enrebaçats que havies de plantejar-t'ho de diferents maneres i no tenies temps suficient com per fer-t'ho. I després Biologia era un examen bastant difícil el que teníem pensat i els altres exàmens de la selectivitat, però ha estat força fàcil.
13: Jo he fet el batxillerat general i per tant he fet Ciències Generals, que ha sigut molt fàcil, més del que esperàvem, i també he fet Biologia, que ha sigut una mica difícil, i la fase general ha sigut bastant fàcil, menys anglès, que s'han passat una mica.
3: Escoltem també les valoracions de la professora Isabel Pérez de l'Institut Rocagrossa.
14: Avui ja ha sigut ara l'últim dia, hem acabat els exàmens, ja els nostres alumnes del Rocagrossa ja han fet tots els exàmens que dels que es havien matriculat. En general, la fase general ha anat prou bé a tothom. Sí que el listening d'anglès va ser una mica, bueno, que les preguntes no van acabar d'encaixar, però la resta bastant bé. En general no hi ha hagut grans sorpreses. Els exàmens de matemàtiques sempre són els que a vegades van una mica pitjor, però no ha sigut més complicat que altres anys. Per tant, bé, ara el que han de fer aquests estudiants és descansar, que s'ho mereixen, han treballat molt, ho han fet molt bé, han aguantat els nervis estoicament i, per tant, els hi queda aquests dies desconnectar una mica, descansar, esperant les notes, intentar no donar-hi masses voltes, i el dia 23, quan sàpiguen ja els resultats, doncs llavors caldrà pensar com encarar el curs següent.
1: Les PAU han tingut lloc aquesta setmana, de dimarts a dijous, i el més important, les notes se sabran el pròxim dia 23 de juny.

0: 8:31 minuts del matí. Recuperem la crònica del temps que ens anuncia calor intensa per al cap de setmana. Donem pas al nostre company Xavi Segura. Bon dia.
1: Bon dia. A partir d'avui les temperatures s'enfilaran amb ganes, per tant calcem-nos perquè tornarà la calor de ple estiu, avançada per les dates, evidentment, i avui ja es poden assolir els 27 o 28 graus puntualment aquí a Lloret, sobretot cap a l'interior de la població, fresca encara a primeres hores i menys de cara a últimes hores. I atenció, perquè al cap de setmana tocarem sostre i es poden arribar a fregar o assolir els 30 graus, sobretot, insistim, cap a l'interior de Lloret, no tant arran de mar, aquí a la zona de la Selva Marítima, calor, diguéssim, canicular, que superarà els 35 graus a les zones més càlides de l'interior, sobretot cap a Ponent i la Vall de l'Ebre. Tant toca suar i de valent, i les nits també seran molt suaus en alguns trams costaners, fins i tot es registraran mínimes tropicals, especialment en zones densament poblades, com ara l'àrea de Barcelona. I la setmana que ve no es veu un final clar d'aquesta situació. Continuarem sota els efectes d'una massa d'aire càlid provinent del nord de l'Àfrica, també amb més pols en suspensió, que augmentarà a partir d'aquest mateix cap de setmana. I les temperatures es mantindran altes per les dates, per tant, calor plenament estiuenca, que té corda i per dies, i tot plegat amb molta calma. Aquest anticicló garantirà sol, estabilitat durant moltes jornades aquí a Lloret, però si anem al Pirineu, atenció, perquè a partir de diumenge sí que reapareixeran alguns xàfecs de tarda.
0: Moltes gràcies, Xavi Segura, per tota aquesta informació. Donem les dades actualitzades que tenim ara mateix a Lloret de Mar: 19 graus de temperatura i la humitat se situa al 73%. Les 8:34 minuts del matí, moment de repassar portades d'avui divendres, Josep.
2: Doncs repassem aquestes informacions. Comencem pels comarcals, Diari de Girona, on es pot llegir que treballadors de la grua de la ciutat denuncien robatoris al dipòsit municipal. També llegim: una empresa britànica pagarà 6,5 milions per la planta de Domo a Blanes. I en memòria històrica, Banyoles té 194 símbols franquistes, la xifra més alta de tot Catalunya. Una empresa gironina posa la gespa a l'estadi on arrenca el Mundial a Mèxic. És també notícia avui en aquest rotatiu i imatge per les distincions a l'excel·lència turística en els Premis G. La resta de premsa escrita destaca les següents informacions. Avui El Mundo obre dient que el Banc Central Europeu alerta de l'asfíxia de les famílies per l'energia i els aliments. I també que el Papa diu que els migrants no són xifres, són persones amb somnis. A El País, el peritatge valora entorn a 1,3 milions les joies de Zapatero. També llegim que la jutge autoritza a Luco rastrejar els comptes del promès d'Ayuso. I la imatge és per l'estrena del Mundial a Mèxic. A La Vanguardia, el Papa reprèn amb duresa Europa pel tracte als migrants. També el Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès al 2,25% i preveu una inflació elevada en el 2027. I la imatge és pel Mundial de Futbol, amb el titular Mèxic reafirma l'obertura del Mundial. La Razón, imatge pels 75 anys del Premi Planeta, amb el titular Una societat que llegeix és una societat millor. I també es fa ressò que un papa advocat de l'immigrant a Arginegin, a les Canàries. Finalment, a El Periódico de Catalunya llegim que Salut també expedienta a Vall d'Hebron pel cas del nadó maltractat. Imatge també per Mèxic, que obre la festa del futbol. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès després de 3 anys. I l'ABC, imatge pel Papa beneint un migrant. I Leire Díez es va reunir diverses vegades amb Ábalos per evitar que perjudiqués Sánchez. És l'altra informació que també destaca el diari ABC.
0: Doncs un cop mirades les portades, el que fem ara és consultar el portal de notícies del 3Cat Info i llegim que la Unió Europea més tancada a la immigració, claus del pacte d'asil que entra en vigor. La nova normativa consolida el gir cap a una política migratòria de la Unió Europea més restrictiva, amb més control dels sol·licitants, quotes de repartiment i, en el futur, la creació de centres de deportació a tercers països. Donald Trump parla d'un gran acord amb l'Iran que potser, diu, es firmarà a Europa, però Teheran ho refreda. L'Iran nega que hagi pres una decisió final sobre l'acord, però Trump suggereix que el líder suprem l'ha aprovat. Més qüestions, el Banc Central Europeu encareix els tipus d'interès fins al 2,25%, empès per la guerra a l'Iran. L'encariment del preu del diner que impactarà en les hipoteques vol frenar la inflació disparada per la pujada de preus de l'energia arran de la guerra de l'Iran. SpaceX valdrà més que tot l'IBEX 35. L'empresa d'Elon Musk debuta a borsa amb una valoració rècord. SpaceX farà història sortint a cotitzar per recaptar 75.000 milions de dòlars. Una xifra rècord, però la majoria d'analistes veuen riscos en la valoració de la companyia. I per acabar, el Niño ja és aquí i els científics preveuen que s'intensifiqui a finals d'any. L'Agència Meteorològica dels Estats Units preveu que aquest fenomen es potenciï a finals del 2026 i que sigui un dels més forts del registre històric.
3: Els diaris parlen de Lloret.
0: Avui a la pàgina 8 del diari de Girona llegim els premis i reconeixen el càmping Les Dunes i l'hostal La Gavina. El Teatre Municipal de Lloret de Mar va acollir ahir la 20a edició d'aquests guardons.

0: Tot a punt per inaugurar aquesta tarda la Fira dels Americanos, que s'allarga tot el cap de setmana al centre de Lloret de Mar. La finalitat és recrear el passat indià del municipi amb més de 40 activitats culturals i festives.
1: La regidora Cristina Aymerich subratlla la importància de mantenir viu aquest llegat històric tant per als residents com per als visitants.
0: Una de les atraccions serà la recreació del popular Floridita de l'Havana a càrrec dels restauradors. El president del gremi, Marc Linares, explica que no hi faltarà el daiquiri, el coc que va popularitzar a l'Havana, el lloretenc Constantí Ribalaigua.
2: Aquest any, el servei de bar de la Fira dels Americanos de Lloret anirà a càrrec del Gremi de Bars i Restaurants, a través del restaurant La Lonja. El trobareu a la plaça de la Vila, just davant de l'escenari principal de les actuacions musicals. El bar estarà obert durant tot l'horari de la fira, des de divendres 12 de juny a les 5 de la tarda fins diumenge a les 10 de la nit. Pel que fa a l'oferta gastronòmica, els visitants podran gaudir de diferents especialitats d'inspiració caribenya, com ara chicharrones, tostones de plàtan o arepes farcides de carn matxada, així com d'una selecció de còctels clàssics, entre els quals no faltaran el daiquiri i el mojito. Com a novetat d'aquesta edició, el Floridita regalarà 500 barrets oficials de la Fira dels Americanos de Lloret, fins a exaurir existències. Des del gremi, us animem a tots a gaudir de la fira, de les activitats programades i a passar pel Floridita durant aquest cap de setmana tan especial.
1: Un altre dels punts forts de la fira és, sens dubte, el mercat indià organitzat per l'empresa Balconet Recreacions. El seu responsable és Juan Cantero, que remarca que hi haurà una seixantena de parades variades que està convençut que atraparan el públic.
3: Sobretot anem a trobar una decoració adequada a la tematització i poder gaudir també de lo que són totes les parades que van a cobrir tot el passeig. I, bueno, pues tindrem varietat, molta artesania per a tot el públic, lo que és joieria artesanal, bisuteria, sabons, bolsos, de tot un poquet, tot fet a mà. I després uns poquets puestos de garrapinyaes, de caramelos artesanals i de poqueta alimentació, però, bueno, per a poder tindre un poquet de tot.
0: Entre les propostes musicals destacades hi ha les actuacions de Michael Cabrera i Mariana i la Maquinària. La programació musical de l'esdeveniment va a càrrec de Dynamo Entertainment amb Armand Garralaga al capdavant.
4: Intentem sempre que l'ambient faci ebullició, que hi hagi diversió i també doncs, el punt aquest de cultural, musical i a part doncs, que les actuacions siguin d'un rigor i d'una qualitat que crec que estan a l'alçada doncs, de la fira.
1: A més, també hi haurà exhibicions de Dynamo Dance Team, les representacions teatrals dels periodistes i els banyistes i la tradició al cantada d'havaneres amb el grup Peix Fregit. Tot el programa es pot consultar a través del portal web de l'Ajuntament.
0: Garralaga considera que hi ha un conjunt d'aspectes que fan especial la Fira dels Americanos.
4: Crec que és el binomi, no?, de tot plegat. Lloret, l'entorn, aquest clima o aquest microclima lloretenc, l'estima per aquest tipus de cultura, la música, una mica així de l'ambient distès i de festiu, i crec que bueno, doncs les 13 edicions avalen una mica la trajectòria de la fira.
1: Una de les novetats d'aquest any serà el repartiment de 500 barrets oficials. La 13a Fira dels Americanos es complementa amb cercaviles, espectacles de circ modernista, animacions teatrals, tallers de balls caribenys i sessions musicals.

0: tan cansada.
1: Helena Gadel, aquí estem escoltant, actuarà aquest divendres, avui mateix, en el cicle Temps Clotilde, que celebra la primera edició a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde.
2: La compositora i cantant, i que també és coneguda per la seva vessant d'actriu, presenta el seu últim disc titulat La dona que em vesteix, i format per cançons que parlen de les seves pròpies vivències.
3: Són cançons que he compost sentint i pensant, evidentment, en vivències meves, pròpies, i cançons amb les que poso tota la meva ànima. Espero que el públic que vingui ho gaudeixi moltíssim, igual que els músics que serem sobre l'escenari. Guitarra clàssica, guitarra espanyola, i percussió, i bombo legüero, i pandero cuadrado, i tot el nostre cor.
1: Les cançons estan produïdes per Marc Parrot, Toni Pagès i Quim Faló. Per Helena Gadel és un plaer tornar a Lloret i fer-ho en un entorn tan especial com és el nou amfiteatre amb vistes al mar.
3: Em sento honoradíssima i molt feliç de tornar-hi. Ja fa com 13 anys que hi vaig cantar i vam presentar el nostre disc Delicada, que va ser el disc anterior, i ara anem a presentar el nostre disc La dona que em vesteix. Per tant, estem molt feliços i serà un concert preciós a la vora del mar i amb unes vistes estupendes i meravelloses.
2: El concert és avui divendres a les 8 del vespre i les últimes entrades, que valen 20 euros, es poden comprar al web de Patrimoni. En queden poques.
4: Bon dia, bona hora.
1: Les 8 i 44 minuts del matí, Lloret de Mar serà aquest cap de setmana una de les principals seus de joc i allotjament del torneig de futbol 90 Cup. Hi haurà 130 equips participants de diferents clubs en un esdeveniment que es disputarà arreu dels municipis de la Costa Brava.
2: A banda de Lloret, la competició també es farà a Blanes, Santa Susanna, Palafolls, Vidreres, Sant Antoni de Calonge, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. Es jugaran 7 categories, des d'infantil S13 fins a juvenils en nois, i també en juvenil i cadet femení.
1: Un dels responsables de l'organització, Fran Chamizo, destaca que és un torneig que va creixent any rere any. Aquesta és ja la quarta edició amb la xifra més alta de participants.
5: Ocupamos prácticamente o gran parte de la Costa Brava. La verdad que es un torneo que cada año es más grande y cada año vienen más equipos. La verdad que es un torneo muy chulo donde disfrutan de un fin de semana pues lleno de fútbol, están en los hoteles alojados la gran mayoría en Lloret de Mar, y esperemos que sea una gran edición. Llevan ya años pasándoselo muy bien y este año es el año que más equipos tenemos, y la verdad que el crecimiento del torneo está siendo muy, muy bueno.
2: La quarta edició del torneig de futbol 90 Cup es disputa aquest cap de setmana. A Lloret de Mar es jugarà als tres camps de futbol, el municipal, el molí i les pistes d'atletisme. Començarà aquest dissabte al matí amb els primers partits de fase de grups i acabarà diumenge a la tarda amb les finals.
1: Seguim amb la mirada posada al cap de setmana. Les aules de teatre per adults arriben a final de curs. Aquest cap de setmana porten a escena tot el que han après amb dues funcions que tindran lloc aquest dissabte al Teatre de Lloret.
2: D'una banda, l'aula de teatre d'adults presentarà Després de la pluja, de Sergi Balbel, una obra dirigida i adaptada per Judit Saula. Ambientada al terrat d'un gratacel d'una gran ciutat on fa 2 anys que no plou, la peça mostra un grup de treballadores que aprofiten les pauses per fumar, per compartir inquietuds, pors i frustracions, oferint una mirada humana a l'entorn de les grans corporacions. Escoltem Judit Saula.
6: Porto un dels dos grups de l'aula de adults del Teatre de Lloret de Mar. El dissabte 13 de maig, a les 7 de la tarda, el nostre grup presentarem Després de la pluja, una obra escrita pel Sergi Balbel. Aquesta obra és una obra distòpica on ens situa en un món que fa 2 anys que no plou, o sigui que hi ha una sequera molt considerable, i això afecta a tots els personatges d'una manera o altra. I tota l'obra passa a dalt d'un terrat d'un edifici, i aquest edifici és una empresa d'alto standing, no es diu mai el nom, tampoc se sap ben bé de què treballen, però és una empresa on hi ha molta gent de poder i també hi ha molta gent que no en té. És a dir, que hi ha els directors, els administradors, els secretaris, missatgers, o sigui, va dels que tenen més poder als que no tenen tant poder. I què passa? Que tota aquesta gent es troba al terrat, i per què pugen al terrat? Doncs pugen a fumar, perquè en aquesta empresa està prohibit fumar. Quan entres a l'empresa hi ha un detector de tabac, i no els deixen entrar tabac. Evidentment, sempre se'n cola d'alguna manera, d'estranquis, i tots aquests tipus de personatges es troben a dalt, al terrat, a fumar, i allà és on es desafoguen, on expliquen les seves vides, les seves inquietuds, on es barallen, on s'estimen, on una mica passa una mica de tot. I això és de què va una mica l'obra, i no us puc acabar de dir de què va, de com s'acaba, perquè si no ho desvelaria i faria un spoiler, i no pot ser, perquè volem que vingueu al teatre el 13 a les 7.
1: El repartiment de Després de la pluja el formen Àlex García, Antònia García, Cristina Domènech, Laia Barberà, Montse Xirgo, Olga Menchikova, Pere Barceló, Pili Cerdan i Raquel García.
2: L'altra funció és Lloret a l'Ast, que portarà a escena una adaptació basada en el text Rostoll cremat de Toni Gomila.
1: La comèdia retrata amb humor i tendresa la vida quotidiana en un municipi turístic com Lloret de Mar, abordant oportunitats, contradiccions i reptes derivats de la convivència amb el turisme massiu.
2: Aquesta obra està dirigida per Joan Romà Ortiz.
0: Doncs aquest dissabte, 13 de juny, a les 9 del vespre, al Teatre Municipal de Lloret, presentem l'obra Lloret a l'Ast, una dramatúrgia que he fet jo mateix basada en el text d'Antoni Gomila, Rostoll cremat, que és una obra que parla sobre el turisme, concretament a Mallorca. Jo quan la vaig veure, que la vam fer aquí, precisament la Maranta la va portar al Teatre de Lloret, doncs vaig enamorar de l'obra, del text i de tot plegat, i hem fet una adaptació molt, molt bèstia. Vull dir, segurament el propi Toni Gomila no reconeixeria el seu text perquè l'hem transposat aquí a Lloret. És una mirada crítica, sarcàstica, a la nostra indústria, a la nostra indústria principal, que és el turisme. Però també vol ser un homenatge a Lloret i a la seva gent i a tota aquesta gent que s'ha dedicat precisament a aquesta indústria. Tot el caos que això suposa, el turisme com a font d'oportunitats, com a font de misèries, de contradiccions, i sobretot una visió molt còmica d'un espectacle que esperem que faci molt de riure, que la gent s'ho passi molt bé, que els actors ho estan gaudint bastant. Crec jo que això es transmetrà en el públic i que tots plegats riurem força.
1: Lloret a l'Ast compta amb les interpretacions de Cristina Carbó, Agnès Moretones, Cristina Pérez, Ela Esquiva, Mireia Garbín, Pep Agustí, Sergio Findemreiser i Susana Perpinyà.
2: Entre una obra i l'altra, que són comèdies, porten fins a 19 actors a l'escenari del Teatre de Lloret. Les funcions arriben, com diem, aquest dissabte 13 de juny a les 7 de la tarda. L'entrada és gratuïta, però cal invitació.
1: Anem ara fins als jardins de Santa Clotilde, que aquest dissabte acullen la visita teatralitzada Clotilde i els Agapans.
2: L'activitat organitzada pel Museu Obert de Lloret permet descobrir la història i les llegendes dels jardins a través d'un recorregut guiat amb acompanyament musical i música en directe.
1: La visita ofereix una experiència que combina patrimoni, natura i cultura. Donem pas a una de les actrius, Lena Andrés.
4: Els Agapans són la meva flor preferida. Tothom pensa que la rosa és la flor dels enamorats, però la flor que representa el veritable amor és l'agapant. M'ho ha dit el meu promès, el Raül, a qui li encanta la botànica. Ell em va fer una promesa d'amor. Tot el jardí serà verd i el color el posarà l'agapant. Així quan passegi i els miri, pensaré en tu. Soc l'Helena Andrés, l'actriu de les visites guiades teatralitzades que es duran a terme aquest estiu als jardins de Santa Clotilde. Em fa moltíssima il·lusió tornar a fer aquestes visites. És un text preciós, escrit per l'Anna Penya, amb qui també tinc la sort de poder compartir escena, i la música del Manel Alsina, que ens acompanya sempre. Si els voleu veure, no us podeu perdre la meva història als jardins de Santa Clotilde durant els mesos de juny i juliol. Us espero!
2: La visita Clotilde i els Agapans es fa a les 8 del vespre als jardins de Santa Clotilde. Les entrades es poden reservar a Patrimoni Lloret.
1: Anem a més qüestions. L'Associació contra el Càncer organitza aquest diumenge a Lloret una jornada solidària amb l'objectiu de recaptar fons per investigar el càncer i els serveis a pacients i familiars.
2: Durant la jornada, la ciutadania podrà col·laborar amb l'entitat i conèixer de prop els programes i recursos que posa a disposició de les persones afectades per la malaltia.
1: Els fons obtinguts es destinaran tant a impulsar projectes d'investigació oncològica com a garantir la continuïtat de serveis com atenció psicològica, suport social, orientació i acompanyament a pacients i familiars.
2: Uns recursos que l'associació ofereix de manera gratuïta i que cada any arriben a moltes persones. Cristina Pané, membre de l'associació, explica quins són els serveis amb més demanda.
7: Jo crec que tots. El que demana el que tenim molta demanda és aquest de psicologia. Nosaltres tenim una psicòloga perquè el nostre hospital de referència, per tant, em referiria a l'Hospital de Blanes i també la tenim aquí a Lloret, perquè, com tots sabeu, un diagnòstic de càncer, bueno, quan te'l diuen, et cau el món a sobre. Per tant, parlar amb algú, que qui li puguis explicar com et sents, doncs crec que aquest és un dels serveis molt importants. També el de logopèdia, perquè quan t'han d'operar de les cordes vocals, tens que començar a aprendre a parlar i és tot un servei que també és molt important.
1: La iniciativa es desenvolupa aquest diumenge al matí en diversos punts informatius.
2: Cristina Pané fa una crida als veïns a col·laborar amb la postulació, així com a reunir voluntaris per a les taules.
1: Afegeix que són moltes les persones i les empreses, volem dir, que ajuden l'Associació del Càncer com els autocars Canals, i ha volgut tenir un record per a Xavier Canals.
7: Aquí a Lloret la gent és molt solidària, però tenim molts empresaris que ens ajuden durant tot l'any. I ahir, malauradament, en Xavier Canals, que ens va deixar, doncs jo vull tenir unes paraules d'agraïment i de record per ell. Des de fa 15 anys, nosaltres un cop a l'any fem una excursió a algun lloc de Catalunya, doncs amb els voluntaris, amb les persones malaltes, amb la gent que ens ajuda. I des del minut 1, en Xavier i actualment també en Dani ens continua ajudant. Justament aquest any, el dia 20 de maig, vam anar a Barcelona i vam tenir la sort de poder visitar la Sagrada Família, que aquest any era molt important perquè, bueno, ja l'any Gaudí i ara venia el Papa. Per tant, jo des d'aquí vull tenir un record per ell.
2: Un dels reptes que es planteja l'associació és contribuir a augmentar la supervivència de la malaltia fins al 70%, una fita que consideren possible gràcies al progrés científic i al suport de la societat.
1: Anem amb més qüestions. El Casal de l'Obrera acollirà aquest cap de setmana dues propostes de l'associació Casa Amiga que porten a escena espectacles en llengua russa.
2: La primera obra és Un detectiu i cap pista, un espectacle recomanat per a públic a partir de 12 anys que combina comèdia, misteri i un subtil toc d'absurd.
1: La peça explora la percepció de la realitat, les emocions i la lògica a través de diferents veus interiors amb tres personatges atrapats amb situacions quotidianes que progressivament es transformen en enigmes inesperats.
2: Amb diàlegs dinàmics, humor fi i moments de reflexió, l'obra crea una atmosfera entre el real i l'irracional. Donem pas a la Nelly, de Casa Amiga.
8: És una comèdia una mica absurda, un tall bastant absurda, amb només tres actrius, vale? Que fan paper dels detectius. I detectius així bastant còmics i amb molt poca consciència, diguem. I pues, durant l'espectacle passen escenes inesperades, escenes còmiques i també una mica rares, i passen, diguem, els crímens que volen resoldre són bastant còmics.
1: Un detectiu i una pista representa aquest dissabte a les 6 de la tarda al Casal de l'Obrera, i l'endemà diumenge és el torn de l'obra Illa Aloha, el poder de la Ohana. Parlem ara del Daiquiri d'una nit d'estiu, la nova visita teatralitzada que ha preparat Amargura Cultura per l'Amfiteatre dels Jardins i que arriba aquest diumenge. L'autor és David Barba.
9: Nosaltres hem tocat el tema de Daiquiri en molts formats, però aquest era un repte dins un espai tan especial com els Jardins de Santa Clotilde, i pensàvem que havia de ser, evidentment, una proposta doncs, a l'alçada, no? Una aposta teatral, molt íntima, i que, de fet, fos una excusa al Daiquiri per reflexionar sobre la vida mateixa, també sobre l'art.
1: L'estrena és aquest diumenge i es podrà gaudir també els dies 21 de juny i 15 i 12 de juliol a les 8 del vespre. De cara al proper dilluns, el Club Marina Casinet acollirà la presentació de El destí i la tria, la primera novel·la del metge Jordi Coderc.
10: La novel·la El destí i la tria va de la història d'en Martí, que és un viatger apassionat, que treballa per una agència de viatges, que està molt temps viatjant, i en un d'aquests viatges, doncs, té un accident molt estrany, que hem d'averiguar a veure com ha sigut possible que hagi tingut aquest accident, i mentre està en aquest viatge al Vietnam, rep notícies de que la seva mare, que té un Alzheimer en fase avançada, doncs ha mort d'una manera inesperada. L'idea central és que el tema és el que se sintetitza en el títol, que és el destí i la tria.
1: Els beneficis es destinaran a entitats com l'Associació pel Dret a Morir Dignament o bé a la Fundació Pasqual Maragall.
10: Hi havia un tema que a mi em preocupava molt, que és el que hem dit al fons d'aquesta novel·la, que és el de l'Alzheimer, perquè l'he conegut tant professionalment com d'una manera molt dura personalment en la figura de la meva mare, que va estar més de 20 anys amb aquesta malaltia, en la qual vaig poder viure que realment és molt important poder preparar-se per aquesta etapa final, sobretot, i decidir, junt amb la persona malalta, quan encara està temps de decidir, si vol triar com passar al final de la seva vida. I com que són temes l'Alzheimer i el dret a morir dignament que a mi em preocupen,
1: la presentació del destí i la tria inclourà una tertúlia entre l'autor i el divulgador cultural Sebastià Godall. L'acte, com diem, és el proper dilluns, que és 15 de juny, a partir de les 7 de la tarda al Club Marina Casinet.

0: Una mica més d'un minut i arribem a les 9 del matí, recta final de l'informatiu d'aquest divendres dia 12 de juny, en què hem donat tots els premiats dels guardons Agir de Turisme atorgats ahir a Lloret de Mar en el teatre, amb una gala feta ahir al vespre. Els premiats han estat els càmpings a Les Dunes, l'Hostal La Gavina i també Cuina Pirinenca per diferents qüestions. També s'ha reconegut a títol pòstum la trajectòria professional de Josep Capellà i Hereu, i en les categories de comunicació turística els premis han distingut treballs que han estat publicats en la revista alemanya Brigitte, en el diari Ara, el Financial Times i també el suplement T del New York Times. D'altra banda, també hem explicat que 6 empreses de Lloret han estat reconegudes per el seu compromís amb el català. Són els hotels Anabel i Acapulco, les agències Tastets de Món, Mar Mirada i Travel Tech, volem dir, i també el Golf Lloret. A més, hem explicat amb la regidora d'Urbanisme, Miriam Rodríguez, tots els detalls per poder rehabilitar façanes situades en el nucli antic i en altres barris històrics de Lloret de Mar. I també hem pogut escoltar uns quants alumnes de Lloret de Mar en acabar la selectivitat. En general, tenen bones sensacions i el que tenen més ganes és poder ja de gaudir de l'estiu i esperar les notes de les proves d'accés a la universitat, que se sabran a partir del 23 de juny. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Moltes gràcies per ser-hi un dia més.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
2: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
3: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.

dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 12 de juny, Helena Gadel, i el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. Tot a punt per inaugurar aquesta tarda la Fira dels Americanos que s'allarga tot el cap de setmana al centre de Lloret de Mar. La finalitat és recrear el passat indià del municipi amb més de 40 activitats culturals i festives. Una de les atraccions serà la recreació del popular Floridita de l'Havana a càrrec dels restauradors. El president del gremi, Marc Linares, explica que no hi faltarà el daiquiri, el còctel que va popularitzar el lloretenc Constantí Ribalaigua.
3: Aquest any, el servei de bar de la Fira dels Americanos a Lloret anirà a càrrec del gremi de bars i restaurants, a través del restaurant La Lonja. El trobareu a la plaça de la Vila, just davant de l'escenari principal de les actuacions musicals. El bar estarà obert durant tot l'horari de la fira, des de divendres 12 de juny a les 5 de la tarda fins diumenge a les 10 de la nit. Pel que fa a l'oferta gastronòmica, els visitants podran gaudir de diferents especialitats d'inspiració caribenya, com ara chicharrones, tostones de plàtan o arepes farcides de carn machada, així com d'una selecció de còctels clàssics, entre els quals no faltaran el daiquiri i el mojito. Com a novetat d'aquesta edició, el Floridita regalarà 500 barrets oficials de la Fira dels Americanos de Lloret, fins a exaurir existències. Des del gremi, us animem a tots a gaudir de la fira, de les activitats programades i a passar pel Floridita durant aquest cap de setmana tan especial.
2: Un altre dels punts forts de la fira és, sens dubte, el mercat indià que organitza l'empresa Balconet Recreacions. El responsable és Juan Cantero.
4: Sobretot anem a trobar una decoració adequada a la tematització i poder gaudir també de lo que són totes les parades que van a cobrir tot el passeig. I, bueno, pues tindrem varietat, molta artesania per a tot el públic, lo que és joieria artesanal, bijuteria, sabons, bolsos, o sea, de tot un poquet, tot fet a mà. I després uns poquets puestos de garrapinyaes, de caramelos artesanals i de poqueta alimentació, però bueno, per a poder tindre un poquet de tot.
2: La programació musical de l'esdeveniment va a càrrec de Dynamo Entertainment amb Armand Garralaga al capdavant.
5: Intentem sempre que l'ambient faci ebullició, que hi hagi diversió i també doncs, el punt aquest de cultural, musical, i a part doncs, que les actuacions siguin d'un rigor i d'una qualitat que crec que estan a l'alçada doncs, de la fira.
2: També hi haurà exhibicions del Dynamo Dance Team, les representacions dels periodistes i dels banyistes i la tradicional cantada d'havaneres amb peix fregit. Garralaga considera que hi ha un conjunt d'aspectes que fan especial la Fira dels Americanos.
5: Crec que és el binomi, no?, de tot plegat. Lloret, l'entorn, aquest clima o aquest microclima lloretenc, l'estima per aquest tipus de cultura, la música, una mica així l'ambient distès i de festiu, i crec que bueno, doncs les 13 edicions avalen una mica la trajectòria de la fira.
2: La 13a Fira dels Americanos es complementa amb cercaviles, espectacles de circ modernista, animacions de teatre i tallers de balls caribenys. Consulteu tota la programació a la pàgina web lloret.cat.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.
9: Hey, yo, big wave! To the mic on!

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 12 de juny, Helena Gadel, i el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. 6 empreses de Lloret de Mar han estat distingides amb l'acreditació d'empresa lingüísticament responsable, un reconeixement que certifica el compromís amb l'ús i la promoció del català. Les empreses acreditades són els hotels Anabel i Acapulco, les agències Tastets de Mont, Mar Mirada i Traveltech i el complex esportiu Golf Lloret. El reconeixement s'ha atorgat aquest dijous a l'Ajuntament. Escoltem Cesca Cornellà, directora de l'Oficina de Català.
3: Un client, un usuari d'uns serveis, que sigui catalanoparlant, que sigui del territori, valora segur que aquests serveis siguin oferts en català.
2: Escoltem Núria Carol, de l'agència Tastets de Mont.
4: Jo em comunico sempre en català a tothom que entra per la porta. Una altra cosa és que si després són anglesos, puc canviar l'anglès perquè, sortosament, doncs, no coneixem un sol idioma, sinó que en coneixem molt. Des de les xarxes socials, doncs, fer-ho tot en català, les factures, la facturació de l'empresa, doncs, també es fa en llengua catalana.
2: Ariadna Pallàs, del Golf Lloret.
5: Tenim un grup on estan tots els abonats que, en primer lloc, quan vaig començar a escriure totes les notícies o les coses que els podien afectar, ho posàvem en 3 idiomes. I va arribar un moment que vam pensar, no, jo ho poso en català, qui no ho entén ho pot traduir, qui no farà l'esforç de fer-ho, i és un esforç tant per nosaltres com d'atendre sempre en català com dels altres d'intentar aprendre la llengua.
2: Joan Gallard, de l'hotel Anabel.
6: Tota la gestió interna és en català, som a Catalunya, llavors sempre intentem donar l'idioma de la terra, no? El primer. Normalment també tenim molta gent que ho agraeix, catalans, francesos del sud, que es veuen identificats.
2: Damià Font, de l'hotel Acapulco i de l'empresa Mar Mirada.
7: Considerem que el català és un actiu que és molt important i estem, evidentment, en una població turística on tenim públics, a vegades contem de pics de 20-30 nacionalitats diferents a l'hotel, però tenim també molt públic, diguéssim, la nostra clientela, molta gent de Barcelona, molta gent nacional de Catalunya. Llavors també creiem que la llengua la potenciem de cara als clients, però també internament.
2: L'Ajuntament destaca que amb aquesta iniciativa es vol contribuir a consolidar el català com a eina de cohesió. Adrià Lameles, alcalde de Lloret.
8: I una eina imprescindible per incloure, diguem, de tota la gent també no vinguda que pugui vindre i que pugui fer el català també la seva eina diària per disfrutar i per participar dintre de la cultura i el dia a dia de Lloret.
2: El programa, que prové de la Garrotxa i ara s'estesa a Lloret, està obert a noves incorporacions a través del correu lloret@cpnl.cat.
1: La previsió meteorològica.
2: Moment de donar pas a la crònica del temps amb el nostre company Xavi Segura. Bon dia.
9: Bon dia. A partir d'avui les temperatures s'enfilaran amb ganes, per tant calcem-nos perquè tornarà la calor de ple estiu, avançada per les dates, evidentment, i avui ja es poden assolir els 27 o 28 graus puntualment aquí a Lloret, sobretot cap a l'interior de la població, fresca encara a primeres hores i menys de cara a últimes hores. I atenció, perquè al cap de setmana tocarem sostre i es poden arribar a fregar o assolir els 30 graus, sobretot, insistim, cap a l'interior de Lloret, no tan arran de mar, aquí a la zona de la Selva Marítima, calor, diguéssim, canicular, que superarà els 35 graus a les zones més càlides de l'interior, sobretot cap a Ponent i la Vall de l'Ebre. Tant toca suar i de valent, i les nits també seran molt suaus en alguns trams costaners, fins i tot es registraran mínimes tropicals, especialment en zones densament poblades, com ara l'àrea de Barcelona. I la setmana que ve no es veu un final clar d'aquesta situació. Continuarem sota els efectes d'una massa d'aire càlid provinent del nord de l'Àfrica, també amb més pols en suspensió, que augmentarà a partir d'aquest mateix cap de setmana. I les temperatures es mantindran altes per les dates, per tant, calor plenament estiuenca, que té corda, i per dies, i tot plegat amb molta calma. Aquest anticicló garantirà sol, estabilitat durant moltes jornades aquí a Lloret, Però, si anem al Pirineu, atenció, perquè a partir de diumenge sí que reapareixeran alguns xàfecs de tarda.
2: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 24 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
10: Més info a novaradiolloret.cat.
11: Escoltes la fórmula musical de la

0: A Lloret diuen que jo sóc de mar obert, en Xipi de platja, en Sigal de cala, la Xènia és de primavera, el John de ple estiu, l'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret,

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: noio.
1: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. Les proves d'accés a la universitat han arribat aquest dijous al seu punt i final després de 3 dies d'exàmens. A Lloret de Mar, un total de 121 alumnes dels instituts Coll i Roeder, Rocagrossa i de la Immaculada Concepció s'han presentat enguany a la selectivitat. Un cop passat el tràngol, les sensacions són majoritàriament positives, tot i que alguns alumnes destaquen la complexitat de l'examen de matemàtiques. Donem pas a dos estudiants del Coll i Roeder.
4: El nivell general dels exàmens doncs, bastant assequible per poder aprovar-los i treure nota, però en canvi l'examen de matemàtiques ha sigut molt més llarg de l'esperat, bastant estranyes la forma com estaven fetes les preguntes i en general bastant bé les sensacions de la selectivitat, excepte aquest examen de matemàtiques que ha sigut bastant més difícil de l'esperat.
5: Sí, l'examen de matemàtiques normalment es fa un exercici més rebuscat, més complicat, i la resta doncs, són exercicis normals. En aquest eren tot exercicis rebuscats, superllargs, amb mínim 3 apartats cada un, i bueno, a tothom se'ns ha complicat molt, i vam sortir tots destrossats de mates. La resta d'exàmens, doncs, bé, normal, alguns més fàcils, però en general tot el de mates és l'única cosa que hem de queixar-nos.
3: El coneixement del funcionament de les proves ha tranquil·litzat una mica alguns estudiants de la Immaculada Concepció.
6: Doncs jo crec que amb totes les modificacions i tots els canvis d'exàmens que han fet, s'han posat un nivell prou assequible i s'han comportat prou perquè tots podem fer l'examen amb el que hem treballat durant els 2 anys de batxillerat.
7: I bueno, per la part dels nervis sí que és veritat que sempre hi són i que si no els controles et poden jugar una mala passada, però si confies en tot el treball que portem fent, ja és com ha dit la meva companya, ja és assequible.
6: Exacte, jo per exemple al principi estava molt nerviosa, però un cop veus com funcionen tots els exàmens i tot, doncs t'hi vas acostumant i ara estem al tercer dia i estic molt més tranquil·la sense que em juguin els nervis entremig.
3: Els estudiants coincideixen en destacar l'alleujament que suposa haver deixat enrere unes proves que marcaran el seu futur acadèmic. Escoltem algunes alumnes del Coll i Roeder.
8: Al principi donen els exàmens molts de nervis, la veritat, però anar fent a poc i ara alguns exàmens han sortit millor que els altres, però contenta d'haver acabat, la veritat.
9: Sí, la veritat que són dies complicats, dies de molt d'estrès, però, bueno, el que diu la Paula, molt contentes d'haver acabat ja i amb ganes de començar l'estiu.
3: Donem pas a un parell d'alumnes del Rocagrossa.
10: Acabo d'acabar l'examen de català, ja no tinc cap examen més de la selectivitat, ja he acabat la selectivitat, i m'ha semblat que la fase general era bastant fàcil, l'examen de castellà i de català ha sigut un regal, tot i que català m'esperava que sortís un poema i ha sortit un text narratiu, un conte. L'únic que a anglès sí que s'han passat una miqueta amb un listening que no s'entenia gaire i després a les fases específiques he fet matemàtiques que ha anat molt malament perquè eren 4 exercicis amb 3 apartats i no hi donava pas temps per poder plantejar-ho tot. Hi havia exercicis una mica enrebaçats que havies de plantejar-t'ho de diferents maneres i no tenies temps suficient com per fer-t'ho. I després biologia, era un examen bastant difícil el que teníem pensat i els altres exàmens de la selectivitat, però ha estat força fàcil.
11: Jo he fet el batxillerat general i per tant he fet ciències generals, que ha sigut molt fàcil, més del que esperàvem, i també he fet biologia, que ha sigut una mica difícil, i la fase general ha sigut bastant fàcil, menys anglès, que s'han passat una mica.
3: Escoltem també les valoracions de la professora Isabel Pérez del Rocagrossa.
12: Avui ja ha sigut ara l'últim dia, hem acabat els exàmens, ja els nostres alumnes del Rocagrossa ja han fet tots els exàmens dels que s'havien matriculat. En general, la fase general ha anat prou bé a tothom. Sí que el listening d'anglès va ser una mica... Bueno, que les preguntes no van acabar d'encaixar, però la resta bastant bé. En general no hi ha hagut grans sorpreses. Els exàmens de matemàtiques sempre són els que a vegades van una mica pitjor, però no ha sigut més complicat que altres anys. Per tant, bé, ara el que han de fer aquests estudiants és descansar, que s'ho mereixen, han treballat molt, ho han fet molt bé, han aguantat els nervis estoicament i, per tant, els hi queda aquests dies desconnectar una mica, descansar, esperant les notes, intentar no donar-hi masses voltes, i el dia 23, quan sàpiguen ja els resultats, doncs llavors caldrà pensar com encarar el curs següent.
3: Les PAU han tingut lloc aquesta setmana de dimarts a dijous. Les notes se sabran el proper 23 de juny.
13: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 12 de juny, Helena Gadel, i el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. Tot a punt per inaugurar aquesta tarda la Fira dels Americanos que s'allarga tot el cap de setmana al centre de Lloret de Mar. La finalitat és recrear el passat indià del municipi amb més de 40 activitats culturals i festives. Una de les atraccions serà la recreació del popular Floridita de l'Havana a càrrec dels restauradors. El president del gremi, Marc Linares, explica que no hi faltarà el daiquiri, el còctel que va popularitzar el lloretenc Constantí Ribalaigua.
3: Aquest any, el servei de bar de la Fira dels Americanos a Lloret anirà a càrrec del gremi de bars i restaurants a través del restaurant La Lonja. El trobareu a la plaça de la Vila, just davant de l'escenari principal de les actuacions musicals. El bar estarà obert durant tot l'horari de la fira, des de divendres 12 de juny a les 5 de la tarda fins diumenge a les 10 de la nit. Pel que fa a l'oferta gastronòmica, els visitants podran gaudir de diferents especialitats d'inspiració caribenya, com ara chicharrones, tostones de plàtan o arepes farcides de carn machada, així com d'una selecció de còctels clàssics, entre els quals no faltaran el daiquiri i el mojito. Com a novetat d'aquesta edició, el Floridita regalarà 500 barrets oficials de la Fira dels Americanos de Lloret, fins a exhaurir existències. Des del gremi, us animem a tots a gaudir de la fira, de les activitats programades i a passar pel Floridita durant aquest cap de setmana tan especial.
2: Un altre dels punts forts de la fira és, sens dubte, el mercat índia que organitza l'empresa Balconet Recreacions. El responsable és Juan Cantero.
4: Sobretot anem a trobar una decoració adequada a la tematització i poder gaudir també de lo que són totes les parades que van a cobrir tot el passeig. I, bueno, pues tindrem varietat, molta artesania per a tot el públic, lo que és joieria artesanal, bijuteria, sabons, bolsos, de tot un poquet, tot fet a mà. I després uns poquets puestos de garrapinyaes, de caramelos artesanals i de poqueta alimentació, però bueno, per a poder tindre un poquet de tot.
2: La programació musical de l'esdeveniment va a càrrec de Dynamo Entertainment amb Armand Garralaga al capdavant.
5: Intentem sempre que l'ambient faci ebullició, que hi hagi diversió i també doncs, el punt aquest de cultural, musical i a part doncs, que les actuacions siguin d'un rigor i d'una qualitat que crec que estan a l'alçada doncs, de la fira.
2: També hi haurà exhibicions del Dynamo Dance Team, les representacions dels periodistes i dels banyistes i la tradicional cantada d'havaneres amb peix fregit. Garralaga considera que hi ha un conjunt d'aspectes que fan especial la Fira dels Americanos.
5: Crec que és el binomi, no?, de tot plegat. Lloret, l'entorn, aquest clima o aquest microclima lloretenc, l'estima per aquest tipus de cultura, la música, una mica així l'ambient distès i de festiu, i crec que bueno, doncs les 13es edicions avalen una mica la trajectòria de la fira.
2: La 13a Fira dels Americanos es complementa amb cercaviles, espectacles de circ modernista, animacions de teatre i tallers de balls caribenys. Consulteu tota la programació a la pàgina web lloret.cat.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment.
9: Escoltes la fórmula musical

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.
2: Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Carey. Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. El càmping Les Dunes i l'hostal Sagavina, guardonats destacats en els Premis Gida Turisme, atorgats aquest dijous a Lloret de Mar. Els Premis Honorífics també han reconegut l'Associació Cuina Pirinenca de la Cerdanya per la seva tasca en la promoció de la cuina de muntanya i els productes de proximitat. Josep Capellà i Hereu ha rebut el títol pòstum, el Premi a la Trajectòria Professional per la seva aportació en el sector turístic gironí. En l'àmbit de la comunicació turística, els Premis GI han distingit treballs publicats en mitjans internacionals i catalans com la revista alemanya Brigitte, el diari Ara, el Financial Times i el suplement T Magazine del New York Times. El guardó reconeixen reportatges que contribueixen a difondre els atractius de la Costa Brava i del Pirineu de Girona i estan considerats entre els més ben dotats econòmicament de tot l'estat. Jordi Masquef, vicepresident del Patronat de Turisme, resumeix els premis.
4: Els Premis GI, la festa del turisme de les comarques gironines, doncs ahir va celebrar la seva 20a edició i ho va fer en el Teatre Municipal de Lloret de Mar. El càmping Les Dunes, l'assessor turístic Josep Capellà Hereu, en aquest cas a títol pòstum, l'hostal de la Gavina de S'Agaró i l'associació Cuina Pirinaica de Cerdanya són els guardonats amb els premis honorífics. Per la seva part, els premis de comunicació s'han atorgat a periodistes especialitzats en viatges que han publicat i divulgat treballs a mitjans com ara la revista alemanya Brigitte, la revista T Magazine del New York Times, els diaris com el Financial Times i el diari Ara, i també el blog francès de viatges i aventures accessibles per a tothom, Willet World. Ahir, com dèiem, el Teatre Municipal de Lloret de Mar doncs, va acollir la 20a edició dels Premis GI de Turisme de les Comarques Gironines, premis organitzats pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Lloret i el suport de l'entitat financera CaixaBank. En un acte públic, més de 150 convidats entre autoritats, guardonats i, sobretot, representants del sector turístic.
3: La gala celebrada aquest dijous al Teatre de Lloret de Mar ha inclòs actuacions de la Black Music Big Band i un vídeo commemoratiu per recordar les 2 dècades d'història dels Premis GI.
2: Altres notícies.
3: Canviem de qüestió. Lloret de Mar serà aquest cap de setmana una de les seus principals de joc i allotjament del torneig de futbol 90 Cup. Hi haurà 130 equips participants en diferents clubs en un esdeveniment que es disputa arreu de la Costa Brava. A banda de Lloret, la competició també es fa a Blanes, Santa Susana, Palafolls, Vidreres, Sant Antoni de Calonge, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. Es jugarà en 7 categories, des d'infantil S3 fins a juvenils en nois i també en juvenil i cadet femení. Un dels responsables de l'organització, Fran Chamizo, destaca que és un torneig que va a més.
5: Ocupamos prácticamente o gran parte de la Costa Brava. La verdad que es un torneo que cada año es más grande y cada año vienen más equipos. La verdad que es un torneo muy chulo donde, bueno, disfrutan de un fin de semana pues lleno de fútbol, están en los hoteles alojados la gran mayoría en Lloret de Mar y esperemos que sea una gran edición. Llevan ya años pasándoselo muy bien y este año es el año que más equipos tenemos y la verdad que el crecimiento del torneo está siendo muy, muy bueno.
3: La quarta edició del torneig de futbol 90 Cup es disputa aquest cap de setmana. A Lloret de Mar jugaran els 3 camps de futbol, al municipal, al molí i a les pistes d'atletisme.
6: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

torna a escoltar les cançons més importants de la dècada dels 60 i fins al 2000. Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Tots els temes llegendaris els escoltaràs a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, escolta Vintage amb Òscar Fernández.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 12 de juny, Helena Gadel, i el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Tot a punt per inaugurar aquesta tarda la Fira dels Americanos, que s'allarga tot el cap de setmana al centre de Lloret de Mar. La finalitat és recrear el passat indià del municipi amb més de 40 activitats culturals i festives. Una de les atraccions serà la recreació del popular Floridita de l'Havana a càrrec dels restauradors. El president del gremi, Marc Linares, explica que no hi faltarà el daiquiri, el còctel que va popularitzar el lloretenc Constantí Ribalaigua.
3: Aquest any, el servei de bar de la Fira dels Americanos a Lloret anirà a càrrec del gremi de bars i restaurants, a través del restaurant La Lonja. El trobareu a la plaça de la Vila, just davant de l'escenari principal de les actuacions musicals. El bar estarà obert durant tot l'horari de la fira, des de divendres 12 de juny a les 5 de la tarda fins diumenge a les 10 de la nit. Pel que fa a l'oferta gastronòmica, els visitants podran gaudir de diferents especialitats d'inspiració caribenya, com ara chicharrones, tostones de plàtan o arepes farcides de carn machada, així com d'una selecció de còctels clàssics, entre els quals no faltaran el daiquiri i el mojito. Com a novetat d'aquesta edició, el Floridita regalarà 500 barrets oficials de la Fira dels Americanos de Lloret, fins a exaurir existències. Des del gremi, us animem a tots a gaudir de la fira, de les activitats programades i a passar pel Floridita durant aquest cap de setmana tan especial.
2: Un altre dels punts forts de la fira és, sens dubte, el mercat indià que organitza l'empresa Balconet Recreacions. El responsable és Juan Cantero.
4: Sobretot anem a trobar una decoració adequada a la tematització i poder gaudir també de lo que són totes les parades que van a cobrir tot el passeig. I, bueno, pues tindrem varietat, molta artesania per a tot el públic, lo que és joieria artesanal, bijuteria, sabons, bolsos, de tot un poquet, tot fet a mà. I després, uns poques puestos de garrapinyaes, de caramelos artesanals i de poqueta alimentació, però, bueno, per a poder tindre un poquet de tot.
2: La programació musical de l'esdeveniment va a càrrec de Dynamo Entertainment amb Armand Garralaga al capdavant.
5: Intentem sempre que l'ambient faci ebullició, que hi hagi diversió i també, doncs, el punt aquest de cultural, musical, i a part, doncs, que les actuacions siguin d'un rigor i d'una qualitat que crec que estan a l'alçada, doncs, de la fira.
2: També hi haurà exhibicions del Dynamo Dance Team, les representacions dels periodistes i dels banyistes i la tradicional cantada d'havaneres amb peix fregit. Garralaga considera que hi ha un conjunt d'aspectes que fan especial la Fira dels Americanos.
5: Crec que és el binomi, no?, de tot plegat. Lloret, l'entorn, aquest clima o aquest microclima lloretenc, l'estima per aquest tipus de cultura, la música, una mica així a l'ambient distès i de festiu, i crec que bueno, doncs les 13es edicions avalen una mica la trajectòria de la fira.
2: La 13a Fira dels Americanos es complementa amb cercaviles, espectacles de circ modernista, animacions de teatre i tallers de balls caribenys. Consulteu tota la programació a la pàgina web lloret.cat.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. L'Ajuntament cobreix fins al 50% del cost d'actuació per rehabilitar façanes de Lloret de Mar, amb la finalitat de dignificar els seus barris històrics, poder acompanyar els propietaris d'aquests edificis i transformar l'espai urbà i la seva imatge. En concret, les ajudes beneficiaran els titulars d'habitatges residencials amb més de 30 anys d'antiguitat que es trobin ubicats dins del nucli antic, Pescadors o les Tres Creus, i que estiguin deteriorats pel pas dels anys o afectades per actes vandàlics. Queden exclosos, però, els hotels i els blocs d'apartaments turístics. Les subvencions permetran finançar treballs de pintura, sanejament, reparació d'elements deteriorats, eliminació de grafits o la canalització de cablejat visible a les façanes. La iniciativa va destinada a propietaris d'edificis, tant si són residents com segones residències. Pel que fa a la documentació que cal presentar, Míriam Rodríguez, regidora d'Urbanisme, assegura que han creat un sistema fàcil i accessible.
4: Ho hem volgut posar fàcil, llavors els propietaris només s'han d'adreçar a l'Ajuntament, tramitar la llicència o la comunicació corresponent i llavors presentar la documentació que requerim una vegada que es finalitzin les obres. Llavors aquesta documentació, com dic, l'hem simplificat al màxim, només demanem la factura de l'obra que hagin fet i les fotografies d'aquestes actuacions, i després sí que hi ha algun paper més que sí que estem obligats a demanar perquè ho diu la llei de subvencions, i tenen un termini de 9 mesos des de que tenen la llicència per poder fer les obres i demanar la subvenció. Però jo vull dir que des d'aquí que els veïns i veïnes no s'espantin, que la burocràcia no els atiri enrere, perquè dels serveis municipals també s'ofereix aquest assessorament perquè els veïns puguin tramitar correctament la seva petició i perquè ningú deixi de demanar l'ajut per manca d'informació o per dificultats administratives.
3: A més, si els resultats són positius, s'estudiaran noves ampliacions amb una visió clara, un Lloret més cuidat, més atractiu, amb uns barris que siguin més agradables per viure-hi i amb una millor qualitat de vida dels residents.
4: Jo crec que això és l'aspecte que és més important, no? Perquè no estem parlant només de pintar façanes, estem parlant de recuperar un patrimoni, de reforçar la identitat dels nostres barris i també de generar un orgull de pertinença. Uns carrers més cuidats transmeten seguretat, afavoreixen la convivència i també contribueixen, no?, a dinamitzar l'activitat econòmica i social. Llavors, en definitiva, estan invertint en qualitat de vida de veïns i en la imatge de Lloret que volem construir entre tots.
3: Les persones interessades en accedir a les subvencions de les façanes dels edificis han de consultar la pàgina web municipal lloret.cat.
2: Altres notícies.
3: De cara al proper dilluns, el Club Marina Casinet acollirà la presentació del Destí i la Tria, la primera novel·la del metge Jordi Coderc. L'obra combina intriga i drama humà per abordar temes d'actualitat com l'Alzheimer, el dret a morir dignament, les addiccions o l'explotació de persones. El tema central de l'obra és el destí, que sovint genera circumstàncies inesperades, i la capacitat de decisió, just al punt on l'autor considera que les persones tenen el control. Donem pas a l'autor.
5: La novel·la El destí i la tria va de la història d'en Martí, que és un viatger apassionat, que treballa per una agència de viatges, que està molt temps viatjant, i en un d'aquests viatges doncs té un accident molt estrany, que hem d'averiguar a veure com ha sigut possible que hagi tingut aquest accident, i mentre està en aquest viatge en el Vietnam, rep notícies de que la seva mare, que té un Alzheimer en fase avançada, doncs ha mort d'una manera inesperada.
3: Coderc troba en aquesta novel·la una via de connectar amb el públic mentre parla de temes relacionats amb la salut. La preocupació de l'autor per la mort digna i l'autodeterminació no només radica a la trama. Per això, els beneficis es destinaran a entitats, l'Associació pel Dret a Morir Dignament i a la Fundació Pasqual Maragall. La presentació del Destí i la Tria inclourà una tertúlia entre l'autor i el divulgador cultural Sebastià Godall. L'acte és el proper dilluns 15 de juny a les 7 de la tarda al Casinet.
6: Més info a novaradiolloret.cat. Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Costa Brava.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Sonen els èxits que més t'agraden.
3: Sí?
4: La canvia era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
5: Li vaig dir, Camila,

0: por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: fer-ho. M'han encertat de l'1 al 1000. Li he de declarar el meu amor de gamberro.
1: Nova Ràdio Lloret 90.2 FM.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 12 de juny, Helena Gadel, i el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. 6 empreses de Lloret de Mar han estat distingides amb l'acreditació d'empresa lingüísticament responsable, un reconeixement que certifica el compromís amb l'ús i la promoció del català. Les empreses acreditades són els hotels Anabel i Acapulco, les agències Tassets de Mont, Mar Mirada i Traveltech i el complex esportiu Golf Lloret. El reconeixement s'ha atorgat aquest dijous a l'Ajuntament. Escoltem Cesca Cornellà, directora de l'Oficina de Català.
3: Un client, un usuari d'uns serveis, que sigui catalanoparlant, que sigui del territori, valora segur que aquests serveis siguin oferts en català.
2: Escoltem Núria Carol, de l'agència Tassets de Mont.
4: Jo em comunico sempre en català a tothom que entra per la porta. Una altra cosa és que si després són anglesos, puc canviar l'anglès perquè, sortosament, doncs, no coneixem un sol idioma, sinó que en coneixem molt. Des de les xarxes socials, doncs, fer-ho tot en català, les factures, la facturació de l'empresa, doncs, també es fa en llengua catalana.
2: Ariadna Pallàs, del Golf Lloret.
5: Tenim un grup on estan tots els abonats que, en primer lloc, quan vaig començar a escriure totes les notícies o les coses que els podien afectar, ho posava en 3 idiomes. I va arribar un moment que vam pensar, no, jo ho poso en català, qui no ho entén ho pot traduir, qui no farà l'esforç de fer-ho, i és un esforç tant per nosaltres com d'atendre sempre en català com dels altres d'intentar aprendre la llengua.
2: Joan Gallard, de l'hotel Anabel.
6: Tota la gestió interna és en català, som a Catalunya, llavors sempre intentem donar l'idioma de la terra, no? El primer. Normalment també tenim molta gent que ho agraeix, catalans, francesos del sur, que es veuen identificats.
2: Damià Font, de l'hotel Acapulco i de l'empresa Mar Mirada.
7: Considerem que el català és un actiu que és molt important i estem, evidentment, en una població turística on tenim públics, a vegades contem de pics de 20-30 nacionalitats diferents a l'hotel, però tenim també molt públic, diguéssim, la nostra clientela, molta gent de Barcelona, molta gent nacional de Catalunya. Llavors també creiem que la llengua la potenciem de cara als clients, però també internament.
2: L'Ajuntament destaca que amb aquesta iniciativa es vol contribuir a consolidar el català com a eina de cohesió. Adrià Lameles, alcalde de Lloret.
8: I una eina imprescindible per incloure, diguem, de tota l'Ajuntament o vinguda que pugui vindre i que pugui fer el català també la seva eina diària per disfrutar i per participar dintre de la cultura i el dia a dia de Lloret.
2: El programa, que prové de la Garrotxa i ara s'ha estès a Lloret, està obert a noves incorporacions a través del correu lloret@cpnl.cat.
1: La previsió meteorològica.
2: Ens interessem per la previsió meteorològica amb el nostre company Xavi Segura. Bona tarda.
9: Bona tarda. A partir d'avui les temperatures s'enfilaran amb ganes, per tant calcem-nos perquè tornarà la calor de ple estiu, avançada per les dates, evidentment, i avui ja es poden assolir els 27 o 28 graus puntualment aquí a Lloret, sobretot cap a l'interior de la població, fresca encara a primeres hores i menys de cara a últimes hores. I atenció, perquè al cap de setmana tocarem sostre i es poden arribar a fregar o assolir els 30 graus, sobretot, insistim, cap a l'interior de Lloret, no tant arran de mar. Tant toca suar i de valent, i les nits també seran molt suaus en alguns trams costaners, fins i tot es registraran mínimes tropicals, especialment en zones densament poblades, com ara l'àrea de Barcelona. I la setmana que ve no es veu un final clar d'aquesta situació. Continuarem sota els efectes d'una massa d'aire càlid provinent del nord de l'Àfrica, també amb més pols en suspensió, que augmentarà a partir d'aquest mateix cap de setmana. I les temperatures es mantindran altes per les dates, per tant, calor plenament estiuenca, que té corda i per dies, i tot plegat amb molta calma. Aquest anticicló garantirà sol, estabilitat durant moltes jornades aquí a Lloret, Però, si anem al Pirineu, atenció, perquè a partir de diumenge sí que reapareixeran alguns xàfecs de tarda.
2: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 26 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: parer.
1: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
2: Nova Ràdio Lloret.

Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim servei de medicina.

0: dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Les proves d'accés a la universitat han arribat aquest dijous al seu punt i final després de 3 dies d'exàmens. A Lloret de Mar, un total de 121 alumnes dels instituts Coll i Roedes, Roca Grossa i de la Immaculada Concepció s'han presentat enguany a la selectivitat. Un cop passat el tràngol, les sensacions són majoritàriament positives, tot i que alguns alumnes destaquen la complexitat de l'examen de matemàtiques. Donem pas a dos estudiants del Coll i Roedes.
4: El nivell general dels exàmens és bastant assequible per poder aprovar-los i treure nota, però en canvi l'examen de matemàtiques ha sigut molt més llarg de l'esperat, bastant estranyes la forma com estaven fetes les preguntes i en general bastant bé les sensacions de la selectivitat, excepte aquest examen de matemàtiques que ha sigut bastant més difícil de l'esperat.
5: Sí, l'examen de matemàtiques normalment es fa un exercici més rebuscat, més complicat, i la resta doncs, són exercicis normals. En aquest eren tot exercicis rebuscats, superllargs, amb mínim 3 apartats cada un, i bueno, a tothom se'ns ha complicat molt, i vam sortir tots destrossats de mates. La resta d'exàmens, doncs, bé, normal, alguns més fàcils, però en general tot el de mates és l'única cosa que hem de queixar-nos.
3: El coneixement del funcionament de les proves ha tranquil·litzat una mica alguns estudiants de la Immaculada Concepció.
6: Doncs jo crec que amb totes les modificacions i tots els canvis d'exàmens que han fet, s'han posat un nivell prou assequible i s'han comportat prou perquè tots podem fer l'examen amb el que hem treballat durant els 2 anys de batxillerat.
7: I bueno, per la part dels nervis sí que és veritat que sempre hi són i que si no els controles et poden jugar una mala passada, però si confies en tot el treball que portem fent, ja és com ha dit la meva companya, ja és assequible.
6: Exacte, jo per exemple al principi estava molt nerviosa, però un cop veus com funcionen tots els exàmens i tot, doncs t'hi vas acostumant i ara estem al tercer dia i estic molt més tranquil·la sense que em juguin els nervis entremig.
3: Els estudiants coincideixen en destacar l'alleujament que suposa haver deixat enrere unes proves que marcaran el seu futur acadèmic. Escoltem algunes alumnes del Coll i Roedes.
8: Al principi donen els exàmens molts de nervis, la veritat, però anar fent a poc i ara alguns exàmens han sortit millor que els altres, però contenta d'haver acabat, la veritat.
9: Sí, la veritat que són dies complicats, dies de molt d'estrès, però, bueno, el que diu la Paula, molt contentes d'haver acabat ja i amb ganes de començar l'estiu.
3: Donem pas a un parell d'alumnes del Roca Grossa.
10: Acabo d'acabar l'examen de català, ja no tinc cap examen més de la selectivitat, ja he acabat la selectivitat, i m'ha semblat que la fase general era bastant fàcil. L'examen de castellà i de català ha sigut un regal, tot i que català m'esperava que sortís un poema i ha sortit un text narratiu, un conte. L'únic que a anglès sí que s'han passat una miqueta amb un listening que no s'entenia gaire, i després a les fases específiques he fet matemàtiques, que ha anat molt malament perquè eren 4 exercicis amb 3 apartats i no hi donava pas temps per poder plantejar-ho tot. Hi havia exercicis una mica enrevessats que havies de plantejar-t'ho de diferents maneres i no tenies temps suficient com per fer-t'ho. I després biologia era un examen bastant difícil el que teníem pensat i els altres exàmens de la selectivitat, però ha estat força fàcil.
11: Jo he fet el batxillerat general i per tant he fet ciències generals, que ha sigut molt fàcil, més del que esperàvem, i també he fet biologia, que ha sigut una mica difícil, i la fase general ha sigut bastant fàcil, menys anglès, que s'han passat una mica.
3: Escoltem també les valoracions de la professora Isabel Pérez del Roca Grossa.
12: Avui ja ha sigut ara l'últim dia, hem acabat els exàmens, ja els nostres alumnes del Roca Grossa ja han fet tots els exàmens dels que es havien matriculat. En general, la fase general ha anat prou bé a tothom. Sí que el listening d'anglès va ser una mica, bueno, que les preguntes no van acabar d'encaixar, però la resta bastant bé. En general no hi ha hagut grans sorpreses. Els exàmens de matemàtiques sempre són els que a vegades van una mica pitjor, però no ha sigut més complicat que altres anys. Per tant, bé, ara el que han de fer aquests estudiants és descansar, que s'ho mereixen, han treballat molt, ho han fet molt bé, han aguantat els nervis estoicament i, per tant, els hi queda aquests dies desconnectar una mica, descansar, esperant les notes, intentar no donar-hi masses voltes, i el dia 23, quan sàpiguen ja els resultats, doncs llavors caldrà pensar com encarar el curs següent.
3: Les PAU han tingut lloc aquesta setmana de dimarts a dijous. Les notes se sabran el proper 23 de juny.
13: Més info a novaradiolloret.cat.
14: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
15: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
14: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
13: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.
2: Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: sister. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. Ain't you trying to kill that I quit on my thumb? Real nice. That's a bloody show is fun. Come on, baby. Drive crazy.
1: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 12 de juny, Helena Gadel, i el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. El càmping Les Dunes i l'hostal Sagavina, guardonats destacats en els Premis Gida Turisme, atorgats aquest dijous a Lloret de Mar. Els Premis Honorífics també han reconegut l'Associació Cuina Pirinenca de la Cerdanya per la seva tasca en la promoció de la cuina de muntanya i els productes de proximitat. Josep Capellà i Hereu ha rebut el títol pòstum, el Premi a la Trajectòria Professional per la seva aportació en el sector turístic gironí. En l'àmbit de la comunicació turística, els Premis GI han distingit treballs publicats en mitjans internacionals i catalans com la revista alemanya Brigitte, el diari Ara, el Financial Times i el suplement T Magazine del New York Times. Els guardons reconeixen reportatges que contribueixen a difondre els atractius de la Costa Brava i del Pirineu de Girona i estan considerats entre els més ben dotats econòmicament de tot l'estat. Jordi Masquef, vicepresident del Patronat de Turisme, resumeix els premis.
4: Els Premis GI, la festa del turisme de les comarques gironines, doncs ahir va celebrar la seva 20a edició i ho va fer en el Teatre Municipal de Lloret de Mar. El càmping Les Dunes, l'assessor turístic Josep Capellà Hereu, en aquest cas de títol pòstum, l'hostal de la Gavina de S'Agaró i l'associació Cuina Pirinaica de Cerdanya són els guardonats amb els premis honorífics. Per la seva part, els premis de comunicació s'han atorgat a periodistes especialitzats en viatges que han publicat i divulgat treballs a mitjans com ara la revista alemanya Brigitte, la revista T Magazine del New York Times, els diaris com el Financial Times i el diari Ara, i també el blog francès de viatges i aventures accessibles per a tothom, Willet World. Ahir, com dèiem, el Teatre Municipal de Lloret de Mar doncs, va acollir la 20a edició dels Premis GI de Turisme de les Comarques Gironines, premis organitzats pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Lloret i el suport de l'entitat financera CaixaBank. En un acte públic, més de 150 convidats entre autoritats, guardonats i, sobretot, representants del sector turístic.
3: La gala celebrada aquest dijous al Teatre de Lloret de Mar ha inclòs actuacions de la Black Music Big Band i un vídeo commemoratiu per recordar les dues dècades d'història dels Premis GI.
2: Altres notícies.
3: Canviem de qüestió. Lloret de Mar serà aquest cap de setmana una de les seus principals de joc i allotjament del torneig de futbol 90 Cup. Hi haurà 130 equips participants en diferents clubs en un esdeveniment que es disputa arreu de la Costa Brava. A banda de Lloret, la competició també es fa a Blanes, Santa Susana, Palafolls, Vidreres, Sant Antoni de Calonja, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. Es jugarà en 7 categories, des d'infantil S3 fins a juvenils en nois i també en juvenil i cadet femení. Un dels responsables de l'organització, Fran Chamizo, destaca que és un torneig que va a més.
5: Ocupamos prácticamente o gran parte de la Costa Brava. La verdad que es un torneo que cada año es más grande y cada año vienen más equipos. La verdad que es un torneo muy chulo donde disfrutan de un fin de semana pues lleno de fútbol, están en los hoteles alojados la gran mayoría en Lloret de Mar y esperemos que sea una gran edición. Llevan ya años pasándoselo muy bien y este año es el año que más equipos tenemos y la verdad que el crecimiento del torneo está siendo muy, muy bueno.
3: La quarta edició del torneig de futbol 90 Cup es disputa aquest cap de setmana. A Lloret de Mar jugaran els tres camps de futbol, al municipal, al molí i a les pistes d'atletisme.
6: Més info a novaradiolloret.cat.
7: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

0: a escoltar les cançons més importants de la dècada dels 60 i fins al 2000. Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Tots els temes llegendaris els escoltaràs a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, escolta Vintage amb Òscar Fernández.
1: Nova Ràdio Lloret,

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a 3w.lloret.cat/americanosLloret.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
3: Notícies.
4: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. L'Ajuntament cobreix fins al 50% del cost d'actuació per rehabilitar façanes de Lloret de Mar, amb la finalitat de dignificar els seus barris històrics, poder acompanyar els propietaris d'aquests edificis i transformar l'espai urbà i la seva imatge. En concret, les ajudes beneficiaran els titulars d'habitatges residencials amb més de 30 anys d'antiguitat que es trobin ubicats dins del nucli antic, Pescadors o les Tres Creus, i que estiguin deteriorats pel pas dels anys o afectades per actes vandàlics. Queden exclosos, però, els hotels i els blocs d'apartaments turístics. Les subvencions permetran finançar treballs de pintura, sanejament, reparació d'elements deteriorats, eliminació de grafits o la canalització de cablejat visible a les façanes. La iniciativa va destinada a propietaris d'edificis, tant si són residents com segones residències. Pel que fa a la documentació que cal presentar, Míriam Rodríguez, regidora d'Urbanisme, assegura que han creat un sistema fàcil i accessible.
5: Ho hem volgut posar fàcil, llavors els propietaris només s'han d'adreçar a l'Ajuntament, tramitar la llicència o la comunicació corresponent i llavors presentar la documentació que requerim una vegada que es finalitzin les obres. Llavors aquesta documentació, com dic, l'hem simplificat al màxim, només demanem la factura de l'obra que hagin fet i les fotografies d'aquestes actuacions, i després sí que hi ha algun paper més que sí que estem obligats a demanar perquè ho diu la llei de subvencions, i tenen un termini de 9 mesos des de que tenen la llicència per poder fer les obres i demanar la subvenció. Però jo vull dir que des d'aquí que els veïns i veïnes no s'espantin, que la burocràcia no els atiri enrere, perquè dels serveis municipals també s'ofereix aquest assessorament perquè els veïns puguin tramitar correctament la seva petició i perquè ningú deixi de demanar l'ajut per manca d'informació o per dificultats administratives.
4: A més, si els resultats són positius, s'estudiaran noves ampliacions amb una visió clara, un Lloret més cuidat, més atractiu, amb uns barris que siguin més agradables per viure-hi i amb una millor qualitat de vida dels residents.
5: Jo crec que això és l'aspecte que és més important, no? Perquè no estem parlant només de pintar façanes, estem parlant de recuperar un patrimoni, de reforçar la identitat dels nostres barris i també de generar un orgull de pertinença. Uns carrers més cuidats transmeten seguretat, afavoreixen la convivència i també contribueixen, no?, a dinamitzar l'activitat econòmica i social. Llavors, en definitiva, estan invertint en qualitat de vida de veïns i en la imatge del Lloret que volem construir entre tots.
4: Les persones interessades en accedir a les subvencions de les façanes dels edificis han de consultar la pàgina web municipal lloret.cat.
3: Altres notícies.
4: De cara al proper dilluns, el Club Marina Casinet acollirà la presentació del Destí i la Tria, la primera novel·la del metge Jordi Coderch. L'obra combina intriga i drama humà per abordar temes d'actualitat com l'Alzheimer, el dret a morir dignament, les addiccions o l'explotació de persones. El tema central de l'obra és el destí, que sovint genera circumstàncies inesperades, i la capacitat de decisió, just al punt on l'autor considera que les persones tenen el control. Donem pas a l'autor.
6: La novel·la El destí i la tria va de la història d'en Martí, que és un viatger apassionat, que treballa per una agència de viatges, que està molt temps viatjant, i en un d'aquests viatges té un accident molt estrany, que hem d'averiguar a veure com ha sigut possible que hagi tingut aquest accident, i mentre està en aquest viatge en el Vietnam, rep notícies de que la seva mare, que té un Alzheimer en fase avançada, doncs ha mort d'una manera inesperada.
4: Coderch troba en aquesta novel·la una via de connectar amb el públic mentre parla de temes relacionats amb la salut. La preocupació de l'autor per la mort digna i l'autodeterminació no només radica a la trama. Per això, els beneficis es destinaran a entitats, l'Associació pel Dret a Morir Dignament i a la Fundació Pasqual Maragall. La presentació del Destí i la Tria inclourà una tertúlia entre l'autor i el divulgador cultural Sebastià Godall. L'acte és el proper dilluns 15 de juny a les 7 de la tarda al Casinet.
7: Més info a novaradiolloret.cat.
8: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
9: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
8: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
10: Connecta amb la teva ràdio, Nova Ràdio Lloret.
11: Programa especial a Vidreres.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit. Us parla Rosa Giral. Les proves d'accés a la universitat

0: Han arribat aquest dijous al seu punt i final després de 3 dies d'exàmens. A Lloret de Mar, un total de 121 alumnes dels instituts Coll i Roedes, Roca Grossa i de la Immaculada Concepció s'han presentat enguany a la selectivitat. Un cop passat el tràngol, les sensacions són majoritàriament positives, tot i que alguns alumnes destaquen la complexitat de l'examen de matemàtiques. Donem pas a dos estudiants del Coll i Roedes.
1: El nivell general dels exàmens, doncs, bastant assequible per poder aprovar-los i treure nota, però en canvi l'examen de matemàtiques ha sigut molt més llarg de l'esperat, bastant estranyes la forma com estaven fetes les preguntes i en general bastant bé les sensacions de la selectivitat, excepte aquest examen de matemàtiques que ha sigut bastant més difícil de l'esperat.
2: Sí, l'examen de matemàtiques normalment es fa un exercici més rebuscat, més complicat, i la resta doncs, són exercicis normals. En aquest eren tot exercicis rebuscats, superllargs, amb mínim 3 apartats cada un, i bueno, a tothom se'ns ha complicat molt i vam sortir tots destrossats de mates. La resta d'exàmens, doncs, bé, normal, alguns més fàcils, però en general tot el de mates és l'única cosa que hem de queixar-nos.
0: El coneixement del funcionament de les proves ha tranquil·litzat una mica alguns estudiants de la Immaculada Concepció.
3: Doncs jo crec que amb totes les modificacions i tots els canvis d'exàmens que han fet, s'han posat un nivell prou assequible i s'han comportat prou perquè tots podem fer l'examen amb el que hem treballat durant els 2 anys de batxillerat.
4: I bueno, per la part dels nervis sí que és veritat que sempre hi són i que si no els controles et poden jugar una mala passada, però si confies en tot el treball que portem fent, ja és com ha dit la meva companya, ja és assequible.
3: Exacte, jo per exemple al principi estava molt nerviosa, però un cop veus com funcionen tots els exàmens i tot, doncs t'hi vas acostumant i ara estem al tercer dia i estic molt més tranquil·la sense que em juguin els nervis entremig.
0: Els estudiants coincideixen en destacar l'alleujament que suposa haver deixat enrere unes proves que marcaran el seu futur acadèmic. Escoltem algunes alumnes del Coll i Roedes.
5: Al principi donen els exàmens molts de nervis, la veritat, però anar fent a poc i ara alguns exàmens han sortit millor que els altres, però contenta d'haver acabat, la veritat.
6: Sí, la veritat que són dies complicats, dies de molt d'estrès, però, bueno, el que diu la Paula, molt contentes d'haver acabat ja i amb ganes de començar l'estiu.
0: Donem pas a un parell d'alumnes del Roca Grossa.
7: Acabo d'acabar l'examen de català, ja no tinc cap examen més de la selectivitat, ja he acabat la selectivitat, i m'ha semblat que la fase general era bastant fàcil. L'examen de castellà i de català ha sigut un regal, tot i que català m'esperava que sortís un poema i ha sortit un text narratiu, un conte. L'únic que a anglès sí que s'han passat una miqueta amb un listening que no s'entenia gaire, i després a les fases específiques he fet matemàtiques, que ha anat molt malament perquè eren 4 exercicis amb 3 apartats i no hi donava pas temps per poder plantejar-ho tot. Hi havia exercicis una mica enrevessats que havies de plantejar-t'ho de diferents maneres i no tenies temps suficient com per fer-t'ho. I després biologia, era un examen bastant difícil el que teníem pensat i els altres exàmens de la selectivitat, però ha estat força fàcil.
8: Jo he fet el batxillerat general i per tant he fet ciències generals, que ha sigut molt fàcil, més del que esperàvem, i també he fet biologia, que ha sigut una mica difícil, i la fase general ha sigut bastant fàcil, menys anglès, que s'han passat una mica.
0: Escoltem també les valoracions de la professora Isabel Pérez del Roca Grossa.
9: Avui ja ha sigut ara l'últim dia, hem acabat els exàmens, ja els nostres alumnes del Roca Grossa ja han fet tots els exàmens dels que s'havien matriculat. En general, la fase general ha anat prou bé a tothom. Sí que el listening d'anglès va ser una mica, bueno, que les preguntes no van acabar d'encaixar, però la resta bastant bé. En general, no hi ha hagut grans sorpreses. Els exàmens de matemàtiques sempre són els que a vegades van una mica pitjor, però no ha sigut més complicat que altres anys. Per tant, bé, ara el que han de fer aquests estudiants és descansar, que s'ho mereixen, han treballat molt, ho han fet molt bé, han aguantat els nervis estoicament i, per tant, els hi queda aquests dies desconnectar una mica, descansar, esperant les notes, intentar no donar-hi masses voltes, i el dia 23, quan sàpiguen ja els resultats, doncs llavors caldrà pensar com encarar el curs següent.
0: Les PAU han tingut lloc aquesta setmana de dimarts a dijous. Les notes se sabran el proper 23 de juny.
10: Més info a novaradiodoret.cat.
11: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

que aquest cant ressoni més enllà del crit, que no em perdi en l'afany d'un somni escrit, sinó en la veritat que em batega dins.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit. Us parla Rosa Giral. El càmping Les Dunes i l'hostal Sagavina, guardonats destacats en els Premis Gida Turisme, atorgats aquest dijous a Lloret de Mar. Els Premis Honorífics també han reconegut l'Associació Cuina Pirinenca de la Cerdanya per la seva tasca en la promoció de la cuina de muntanya i els productes de proximitat. Josep Capellà i Hereu ha rebut el títol pòstum, el premi a la trajectòria professional per la seva aportació en el sector turístic gironí. En l'àmbit de la comunicació turística, els Premis i han distingit treballs publicats en mitjans internacionals i catalans com la revista alemanya Brigitte, el diari Ara, el Financial Times i el suplement T Magazine del New York Times. El guardó

0: Doncs reconeixen reportatges que contribueixen a difondre els atractius de la Costa Brava i del Pirineu de Girona i estan considerats entre els més ben dotats econòmicament de tot l'Estat. Jordi Masquef, vicepresident del Patronat de Turisme, resumeix els premis.
1: Els Premis GIR, la Festa del Turisme de les Comarques Gironines, doncs ahir va celebrar la seva 20a edició i ho va fer en el Teatre Municipal de Lloret de Mar. El càmping Les Dunes, l'assessor turístic Josep Capellà Areu, en aquest cas a títol pòstum, l'Hostal de la Gavina de S'Agaró i l'Associació Cuina Pirinaica de Cerdanya són els guardonats amb els premis honorífics. Per la seva part, els premis de comunicació s'han atorgat a periodistes especialitzats en viatges que han publicat i divulgat treballs a mitjans com ara la revista alemanya Brigitte, la revista T Magazine del New York Times, els diaris com el Financial Times i el diari Ara, i també el blog francès de viatges i aventures accessibles per a tothom, Willet World. Ahir, com dèiem, el Teatre Municipal de Lloret de Mar doncs, va acollir la 20a edició dels Premis GIR de Turisme de les Comarques Gironines, premis organitzats pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Lloret i el suport de l'entitat financera CaixaBank. En un acte públic, més de 150 convidats entre autoritats, guardonats i, sobretot, representants del sector turístic.
0: La gala celebrada aquest dijous al Teatre de Lloret de Mar ha inclòs actuacions de la Black Music Big Band i un vídeo commemoratiu per recordar les dues dècades d'història dels Premis GIR.
2: Altres notícies.
0: Canviem de qüestió. Lloret de Mar serà aquest cap de setmana una de les seus principals de joc i allotjament del torneig de futbol 90 Cup. Hi haurà 130 equips participants en diferents clubs en un esdeveniment que es disputa arreu de la Costa Brava. A banda de Lloret, la competició també es fa a Blanes, Santa Susana, Palafolls, Vidreres, Sant Antoni de Calonge, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. Es jugarà en 7 categories, des d'infantil S3 fins a juvenils en nois i també en juvenil i cadet femení. Un dels responsables de l'organització, Fran Chamizo, destaca que és un torneig que va a més.
3: Ocupamos prácticamente o gran parte de la Costa Brava. La verdad que es un torneo que cada año es más grande y cada año vienen más equipos. La verdad que es un torneo muy chulo donde, bueno, disfrutan de un fin de semana pues lleno de fútbol, están en los hoteles alojados la gran mayoría en Lloret de Mar y esperemos que sea una gran edición. Llevan ya años pasándoselo muy bien y este año es el año que más equipos tenemos y la verdad que el crecimiento del torneo está siendo muy, muy bueno.
0: La quarta edició del torneig de futbol 90 Cup es disputa aquest cap de setmana. A Lloret de Mar jugaran els tres camps de futbol, el municipal, el molí i a les pistes d'atletisme.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
2: Notícies.
3: Bona nit. Us parla Mar Vilamajor. L'Ajuntament cobreix fins al 50% del cost d'actuació per rehabilitar façanes de Lloret de Mar, amb la finalitat de dignificar els seus barris històrics, poder acompanyar els propietaris d'aquests edificis i transformar l'espai urbà i la seva imatge. En concret, les ajudes beneficiaran els titulars d'habitatges residencials amb més de 30 anys d'antiguitat que es trobin ubicats dins del nucli antic, Pescadors o les Tres Creus, i que estiguin deteriorats pel pas dels anys o afectades per actes vandàlics. Queden exclosos, però, els hotels i els blocs d'apartaments turístics. Les subvencions permetran finançar treballs de pintura, sanejament, reparació d'elements deteriorats, eliminació de grafits o la canalització de cablejat visible a les façanes. La iniciativa va destinada a propietaris d'edificis, tant si són residents com segones residències. Pel que fa a la documentació que cal presentar, Míriam Rodríguez, regidora d'Urbanisme, assegura que han creat un sistema fàcil i accessible.
4: Ho hem volgut posar fàcil, llavors els propietaris només s'han d'adreçar a l'Ajuntament, tramitar la llicència o la comunicació corresponent i llavors presentar la documentació que requerim una vegada que es finalitzin les obres. Llavors aquesta documentació, com dic, l'hem simplificat al màxim.

0: màxim només demanem la factura de l'obra que hagin fet i les fotografies d'aquestes actuacions, i després sí que hi ha algun paper més que sí que estem obligats a demanar perquè ho diu la llei de subvencions, i tenen un termini de 9 mesos des de que tenen la llicència per poder fer les obres i demanar la subvenció. Però jo vull dir que des d'aquí que els veïns i veïnes no s'espantin, que la burocràcia no els atiri enrere, perquè des dels serveis municipals també s'ofereix aquest assessorament perquè els veïns puguin tramitar correctament la seva petició i perquè ningú deixi de demanar l'ajut per manca d'informació o per dificultats administratives.
1: A més, si els resultats són positius, s'estudiaran noves ampliacions amb una visió clara, un Lloret més cuidat, més atractiu, amb uns barris que siguin més agradables per viure-hi i amb una millor qualitat de vida dels residents.
0: Jo crec que això és l'aspecte que és més important, no? Perquè no estem parlant només de pintar façanes, estem parlant de recuperar un patrimoni, de reforçar la identitat dels nostres barris i també de generar un orgull de pertinença. Uns carrers més cuidats transmeten seguretat, afavoreixen la convivència i també contribueixen, no?, a dinamitzar l'activitat econòmica i social. Llavors, en definitiva, estan invertint en qualitat de vida de veïns i en la imatge del Lloret que volem construir entre tots.
1: Les persones interessades en accedir a les subvencions de les façanes dels edificis han de consultar la pàgina web municipalloret.cat.
2: Altres notícies.
1: De cara al proper dilluns, el Club Marina Casinet acollirà la presentació del Destí i la Tria, la primera novel·la del metge Jordi Coderch. L'obra combina intriga i drama humà per abordar temes d'actualitat com l'Alzheimer, el dret a morir dignament, les addiccions o l'explotació de persones. El tema central de l'obra és el destí, que sovint genera circumstàncies inesperades, i la capacitat de decisió, just al punt on l'autor considera que les persones tenen el control. Donem pas a l'autor.
3: La novel·la El destí i la tria va de la història d'en Martí, que és un viatger apassionat, que treballa per una agència de viatges, que està molt temps viatjant, i en un d'aquests viatges doncs té un accident molt estrany, que hem d'averiguar a veure com ha sigut possible que hagi tingut aquest accident, i mentre està en aquest viatge al Vietnam, rep notícies de que la seva mare, que té un Alzheimer en fase avançada, doncs ha mort d'una manera inesperada.
1: Coderch troba en aquesta novel·la una via de connectar amb el públic mentre parla de temes relacionats amb la salut. La preocupació de l'autor per la mort digna i l'autodeterminació no només radica a la trama. Per això, els beneficis es destinaran a entitats, l'Associació pel Dret a Morir Dignament i a la Fundació Pasqual Maragall. La presentació del Destí i la Tria inclourà una tertúlia entre l'autor i el divulgador cultural Sebastià Godall. L'acte és el proper dilluns 15 de juny a les 7 de la tarda al Casinet.
4: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.